0: Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luisa Rodríguez. Momentos, un programa de confidències a viva veu, a COPE Catalunya. Si necessites parlar, aquest és el teu lloc, aquest és el teu espai, aquest és el teu moment. El teu moment. Estàs escoltant Momentos, la ràdio que fas tu.
1: Estàs escuchando Momentos.
0: Tu i Luis Rodríguez.

L'amistat duplica les alegries i divideix les angoixes per la meitat. Estàs escoltant Momentos, la ràdio que fas tu. A l'amic segur se'l coneix en l'ocasió insegura.

0: però és que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me llamo a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
1: Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto i us acompanyaré, com sempre, fins 8:45 per explicar-vos tota l'actualitat d'aquesta setmana amb els meus companys José Miguel Cruz, Sergi Tor, Ricard Álvarez i Yolanda Bernal i els temes que hem tractat durant tots aquests dies. Avui comencem parlant, com no podia ser d'una altra manera, sobre aquesta històrica visita del Papa que hem viscut aquesta setmana, aquests dos dies aquí a Barcelona. I com no, hem de començar el programa d'aquesta manera. En aquest cas parlem amb un bisbe de Lleida sobre aquesta històrica visita que em sembla a mi que mai oblidarem.
2: Si voleu, fem anar aquesta paraula, però seguim amb la ressaca emocional, institucional i espiritual que ens deixa la històrica visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Després d'uns dies d'una intensitat frenètica que ens han deixat imatges icòniques des de l'estadi Lluís Companys fins a la fita de Montserrat o la il·luminació de la Torre de Jesucrist a la Sagrada Família ahir al vespre, avui el que volem és mirar aquest viatge des dels ulls de qui ho ha viscut des de dins. A primera línia i acompanyant el Sant Pare en pràcticament totes les seves estacions. Saludem ja al bisbe de Lleida, Monsenyor Daniel Palau. Què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Gràcies per estar amb nosaltres. Benvingut. Recent aterrat a Lleida d'aquesta visita.
3: Ara mateix, acabo d'arribar ara mateix. M'he saltat l'última part de les illes de Canàries perquè també hi ha activitats i qüestions aquí urgents a Lleida, al nostre bisbat, i allò, doncs, no per altra cosa, sinó per motius d'agenda.
2: Vostè ve d'una setmana intensa, primer a Madrid amb la conferència episcopal, després, sense gairebé temps de respirar, amb un llavall, amb l'agenda del Papa a Catalunya. Més enllà del protocol i del cansament físic evident que deu portar a sobre, quan un home d'església, i en el seu cas com a bisbe de Lleida, s'asseu a l'estadi, Lluís Companys, o comparteix un moment de recolliment amb el Sant Pare, què li passa pel cap a nivell purament humà i personal?
3: Doncs, sobretot, hi ha un sentiment de molta alegria i de molt d'agraïment, pensant sobretot en la gent, del meu bisbat, la gent que a vegades conec i que, doncs, he tingut més tracte, però també en d'altres que es van afegint i que sobretot són un motor i un revulsiu per tot el nostre bisbat. L'alegria i l'agraïment són les primeres coses que em venen al cap, i sí, una mica, doncs, d'emoció de veure tanta gent que de vegades van com molt soles, però que quan ens ajuntem i quan ens recollim en pregària o en un acte, doncs, compartit, és un motiu que esperona i que emociona molt.
2: I si li haguéssim de posar una imatge, quina és la primera imatge, si tanca els ulls, que li ve al cap d'aquests dos dies?
3: Sobretot dues imatges, la primera i la darrera. La primera va ser a l'Estadi Olímpic, quan vaig apropar-me al sector del Bisbat de Lleida, els vaig anar a saludar i, doncs, va haver-hi un esclat de joia i un reconeixement mutu, no? Malgrat, doncs, les mides de seguretat que eren, doncs, les corresponents,
2: les, sí,
3: les corresponents,
2: sí.
3: Vaig poder apropar-me a la grada on estava el Bisbat de Lleida i vaig poder-lo saludar. I la segona, doncs, aquest castell de focs espectacular que va haver-hi tot acabant l'Eucaristia a la Sagrada Família i amb la benedicció de la Torre de la Creu de Jesucrist.
2: Doncs, justament amb aquest segon instant, perquè clar, ahir dimecres és veritat que va ser un dia de grans contrastos, al migdia el silenci i el recolliment del Rosari a l'abadia de Montserrat, i unes hores després, doncs, el focus mundial a Barcelona amb l'encesa de la Torre de Jesucrist a la Sagrada Família, un moment que per cert ha tancat el centenari de Gaudí d'una forma espectacular. Com es gestiona espiritualment aquest contrast entre la intimitat de la fe a la muntanya i la gran solemnitat col·lectiva davant del món sencer?
3: Necessitem temps, ara estem una mica sota els efectes una mica de l'emoció i de la immediatesa, però necessitem doncs recuperar el ritme de vida habitual i quotidià per poder anar entenent que els moments de creu que existeixen no són els darrers, sinó que darrere de la creu hi ha un missatge d'esperança, un missatge de llum, un missatge doncs que desitgem comunicar amb més habilitat, amb més destresa. A mi em sembla que aquest viatge apostòlic del Sant Pare a casa nostra doncs marca una nova etapa, un nou moment en el que la profecia, la valentia i l'audàcia, conjugats amb el diàleg, amb l'encontre i amb la humanitat, poden ser doncs com els elements que marquin una mica aquesta nova pastoral i aquesta nova empenta i impuls missioner en la nostra terra.
2: El Papa ha deixat missatges molt clars durant aquestes darreres 48 hores. Ha parlat d'acollida, ha fet una crida a la unitat en una societat fragmentada i fins i tot a l'Estadi Olímpic va posar el focus en temes tan d'actualitat com, per exemple, la salut mental. Com creu que ressonarà aquest missatge en la societat catalana d'avui, més enllà dels qui ja som creients?
3: M'agradaria que pogués ressonar amb un sentit de convivència major, amb un sentit de respecte per tantes i tantes fragilitats que existeixen i que a vegades queden molt invisibles o molt amagades sota criteris que van reduint una mica o van marginant la dignitat de les persones. I espero i desitjo que això es pugui transformar en un nou context. És un desig, però voldria que aquest desig es convertís doncs en decisions i en actuacions molt concretes que afirmessin sempre la dignitat de tota persona humana.
2: Després de tocar el cel, podem dir pràcticament literal, amb aquesta nova torre de la Sagrada Família, com bé deia, avui és dijous, toca tornar al dia a dia de la diòcesi, a la realitat de Lleida. Quina energia o quina lliçó particular s'emporta a casa d'aquesta visita per transmetre-la als fidels de les comarques de Ponent?
3: Doncs sobretot, compartir amb els que han pogut assistir a aquests actes, que han sigut molts, i trobar la manera de comunicar i traslladar en el nostre territori aquest desig de diàleg, aquest desig d'encontre, aquest desig de volem acompanyar-nos tots des de la diferència, però també des d'un profund sentit de comunió i de germanor entre nosaltres. Hem de trobar els mecanismes per poder continuar comunicant i compartint aquest goig i aquesta alegria de sentir-nos estimats i de voler viure l'estimació que hem rebut amb molta naturalitat en la nostra vida de cada dia. Ho trobarem perquè hem anat treballant aquest curs i sobretot en l'assemblea diocesana doncs va ser un punt molt suggerent en el que ens vam poder escoltar, que és alguna cosa doncs molt pròpia dels cristians, escoltar-nos i poder actuar amb conseqüència.
2: Doncs amb aquestes paraules i aquestes sensacions tan properes ens quedem. Bisbe de Lleida, Daniel Palau, gràcies per atendre'ns aquí als micròfons de la ràdio, justament l'endemà mateix d'una cita que, estic d'acord, trigarà molt de temps a oblidar-se i que necessitem encara temps per pair-la. Que tingui un bon retorn a la feina ordinària a la diòcesi de Lleida.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Barcelona, pel volum de trànsit que té la ciutat, a vegades és difícil. Quan hi ha un esdeveniment important, doncs la mobilitat, ja sigui una volta ciclista, ja sigui una cursa, ja sigui obres, ja sigui el que sigui, és el que té una gran ciutat. És a dir, tot això és un repte

0: setmanes, i en parlem d'això per entrar més en detall amb el senyor Xavier Paton, que és gerent de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona i coordinador del dispositiu municipal per a la visita del Sant Pare. Xavier, bon dia, benvingut.
1: Hola, molt bon dia.
0: O sigui, és tot un repte això, Xavier, és tot un repte,
1: És un repte. Aquesta ciutat està acostumada als reptes i aquest no és un de petit.
0: No, estem parlant d'una situació històrica. D'entrada, si et sembla, comencem per les restriccions del trànsit en superfície. Com serà això? Quan han començat? Perquè crec que ja han començat. I com serà la situació?
1: A veure, jo distingiria. Jo, el que primer crec que hem de recordar sempre és intentar, com a ciutadans, informar-nos abans de fer el desplaçament que haguem de fer, bé sigui a peu, bé sigui en transport privat, etc. I, evidentment, sempre la recomanació que ja es fa servir normalment, però que en aquests casos encara és més necessària, que és utilitzar el transport públic en els desplaçaments que puguem, tots aquells que puguem fer, sobretot al subterrani, perquè sabem que el transport públic de superfície doncs, també patirà algunes restriccions i algunes diferències. Mm. Per tant, la qüestió és que en els diferents àmbits el que s'ha anat fent és anar informant de quins seran els moments més àlgids de dificultats. Com tots sabem, el Sant Pare arriba demà a les 12:25 a l'aeroport del Prat i el seu primer desplaçament és a la catedral. Allà se l'espera cap a la 1:00 PM, on tindrà un acte amb els voluntaris i personal i persones que estan al voltant de la diòcesi de Barcelona. Doncs, evidentment, a la Sagrada Família serà el primer àmbit, en aquest cas molt especialment també a peu, doncs que hi haurà restriccions. A tocar de la catedral, tots ho coneixem, hi ha el Palau Arquebisbal, on serà la residència aquests dos dies del Sant Pare. Allà el que s'ha plantejat per part dels cossos de seguretat, per part de Mossos, que és el coordinador general, doncs és una restricció total al pas pel carrer del Bisbe i algun dels carrers adjacents. Per tant, ja avui ja hi ha presència important de cossos de seguretat i anirà incrementant-se fins que marxi el dia 11 al matí.
0: D'acord.
1: A la tarda serà a Montjuïc, a l'estadi olímpic, i allà les restriccions de mobilitat en transport privat començaran aquesta nit. Ja, com tots els que hem anat a l'estadi, bé per un esdeveniment esportiu, bé per un esdeveniment d'un concert o el que sigui, ja coneixem quines són les restriccions per tal d'assegurar que la entrada i sortida de l'estadi es pugui fer en condicions. Les restriccions, vull dir, insisteixo, el transport privat o fins i tot el públic, evidentment, els autobusos. Això s'aguantarà o passarà demà a la tarda, fins a la nit no recuperarem de manera seqüencial a la mobilitat a la muntanya. El dia següent hi ha dos espais molt especialment a la nostra ciutat. Com deia, es mantindrà les restriccions al voltant del Palau Arquebisbal, però incorporarem a la tarda, després de a les 4:30, la visita a l'església de Sant Agustí, on hi haurà, a partir de més o menys de les 2:00 PM, restriccions al voltant, carrer Hospital molt especialment, però també plaça La Gardunya, Arc de Sant Agustí, potencialment el carrer Sant Pau i carrer Carme, i després, posteriorment, la sortida cap a la Sagrada Família amb un passeig en papamòbil des de Diagonal Passeig de Gràcia Rosselló, tot el carrer Rosselló, fins a Sardenya i baixada per Sardenya fins a la Sagrada Família. En el voltant de la Sagrada Família, doncs ja les restriccions començaran la nit de demà. Aquestes també inclouran restriccions al pas de les persones a títol, diguem, persones caminant, que hauran d'acreditar la seva, que viuen en aquella zona o que treballen en aquella zona per poder passar per alguns dels carrers més propers a la pròpia Sagrada Família, el que nosaltres hem denominat les 9 illes de la Sagrada Família. És a dir, si veiem la Sagrada Família, i a l'esquerra, i a la dreta, i amunt, i avall.
0: Sí, tenim un... És tot un repte, com deia al principi, tota aquesta situació. Clar, això, evidentment, veurà també afectat el transport públic, sobretot el de superfície, però... I el més recomanable d'entrada seria el metro, però també tinc entès que hi ha algunes estacions que només seran de sortida.
1: Només, en el cas concret del dia 10, a Sagrada Família, l'estació de Sagrada Família

0: família de la 2 i de la 5 no tindrà, no podrem ni sortir ni entrar, estarà tancada. Evidentment, els trens hi passaran, però no tindran aturada en aquella estació. I en el cas de Verdaguer, donat a les obres que estan fent de millora de l'accessibilitat, per tal de poder les persones amb mobilitat reduïda puguin també accedir al transport públic, només serà de sortida en el moment en què ja hi hagi afectació, diguem-ne, important de gent. Aquests són els dos elements del transport públic, de transports metropolitans, perdó, que estarà afectat. Evidentment, també ferrocarrils, en alguns casos, o Renfe Rodalies, totes elles, conjuntament amb TMB, posen el màxim de la seva capacitat durant aquest dia i mig per tal d'absorbir bona part del transport que no es pugui fer d'altres maneres. Tots ells estaran amb la màxima capacitat gairebé, dia i mig llarg, gairebé dos dies. Per tant, podrem suplir, aquesta és la previsió, suplir desplaçaments que d'altra manera no es podran fer.
1: Doncs, primer de tot, a part de totes aquestes informacions, el que heu de fer, si teniu previst viatjar per la zona o estar per la zona o venir a veure Sant Pare, doncs d'entrada informeu-vos de les restriccions i del que podeu fer i que no es podrà fer. Senyor Xavier Patón, gerent de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona i a més coordinador del dispositiu municipal per la visita del Sant Pare. Gràcies per aquesta xerrada i que tot vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres per informar i per voler ser altaveu d'un esdeveniment que serà, evidentment, molt important per la ciutat i que, creiem, estem convençuts que la ciutat hi respondrà de la manera que correspon.
1: Doncs parlem, bàsicament, la notícia està clara, és la visita del Sant Pare Lleó XIV a Barcelona tant demà com demà passat. I, bàsicament, una de les qüestions que tindrem serà l'acte multitudinari presidit pel Papa a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Entre altres qüestions, qui estarà allà, musicalment ja sabeu que tot això serà no només serà el Papa parlant, sinó que a més hi haurà actuacions i hi haurà un ambient força interessant. I una de les entitats que participarà serà la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, que acompanyarà el Papa a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. I tenim aquí el seu director, el senyor Carlos Checa. Carlos, benvingut, com estàs?
2: Què tal? Molt bé.
1: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Quina notícia, no?
2: Doncs sí, realment estem emocionats, perquè formar part d'un esdeveniment històric, és una meravella i una gran emoció per tots els joves, també, no?
1: Qui us va donar la notícia? Com va arribar la notícia a vosaltres? I per què vosaltres?
2: Bueno, nosaltres vam començar una molt bona relació amb la Basílica de la Sagrada Família ja el 2016, que vam gravar aquest vídeo de Amazing Grace amb Mònica Naranjo, que va donar la volta al món per la marató. I a partir d'aquí, doncs, vam tenir l'oportunitat, un concert que vam fer a Can Brians, a la presó, amb el cardenal, que aquell dia el Papa Francesc li va anomenar cardenal a Juan José Omella,
1: sí.
2: I ja va coincidir amb nosaltres, li va fer molt d'il·lusió veure les joves, el seu talent, fent música d'aquesta manera solidària, i a partir d'aquí, doncs, hem tingut algun tipus de relació, sempre tocant alguna església o de més, i l'arcabisbat ens va trucar, mossèn Carlos Bosch, ens va trucar directament per dir, escolta, què penseu d'aquesta iniciativa, i evidentment doncs estàvem emocionats.
1: Clar. Com per dir que no, és una època històrica.
2: És històric, la veritat.
1: I els joves de l'orquestra com estan? Suposo que ha de ser un neguit, perquè no és un concert qualsevol.
2: Doncs, mira, hem tingut assajos aquest cap de setmana i es veu que nosaltres ens preparem molt per el que és un concert, però això no és un concert, això va més enllà, és una pregària, és una oració, però és música, és fer música davant de 40.000 persones, que això no és gens habitual, per dir-ho, que és una cosa excepcional.
1: És una mica posar banda sonora a un aconteixement històric.
2: Sí, no, és que encara no ens ho creiem. Jo penso que quan passi tot direm, mira, hem estat allà, ha sigut, no?, aquesta experiència que quina meravella poder-la viure, de veritat.
1: Explica'm, quines edats hi ha de Forquilla a la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona?
2: Doncs van des dels 16 als 24, més o menys, no? La mitjana són 19 anys i ara, hem fet 11 anys de fundació, estem acabant la 11a temporada, que fem aquest concert en especial de Cluent del 21 de juny, el Dia Internacional de la Música, esteu convidats al Palau de la Música, i bé, hem fet com tu, han estat seguint aquests anys, no?, també, doncs moltes coses, molts esdeveniments, gires internacionals, moltes activitats fora del que és la temporada, i una d'aquestes coses extraordinàries que ha sorgit ha sigut això, no?
1: Que magnífic. Escolta'm, talent musical dels joves, com està aquest talent? Els joves volen, tenen talent per això? És a dir, tenen iniciativa, volen, hi ha relleu, hi ha continuïtat, hi ha jove que s'apunta a l'orquestra?
2: Molta, molta, i la veritat és que estem vivint un moment espectacular en aquest sentit, de molta demanda, de molts joves que volen participar, no només en la nostra orquestra, sinó a nivell general, no? Podem veure com els conservatoris, les escoles de música, tornen a haver-hi moltíssims alumnes, torna a ser molt present dins del món de la pedagogia, que un nen aprengui un instrument, que aquest instrument que toca a casa se senti important, que tingui coses a dir i que aprengui moltes coses, principalment a escoltar, que sabem que la música ens ensenya això, ens ensenya també aquesta dosis important de constància i de poder desenvolupar un talent que va més enllà del que després siguis un gran músic o gran artista, no cal. És a dir, el fet de tenir una eina a casa teva per expressar-te i per compartir, doncs això és un poder que té la música i que està d'una altra vegada sent molt protagonista a les famílies, no?
1: Conforme els instruments, que hi ha una orquestra, clar, tu agafes joves, talents joves, en aquest cas, i hi ha sempre més joves que tinguin una tendència cap a un instrument que cap a altre. És a dir, és com les empreses que busquen talent, no? Tenim molt talent d'informàtica, però no tenim gent que es dediqui a fer fontaneria. No sé si hi ha més guitarra, piano, violí, o com va això? O està equilibrat tot?
2: A veure...
1: Igual he fet una pregunta molt tonta ara mateix.
2: És molt bona, perquè realment hi ha diferents casuístiques que et porten a un instrument, no? A vegades tens un nen de 7 anys que veu una trompa o veu un trombó i sí, li fa molta il·lusió i diu, mira, aquest és el meu instrument, no? M'agradaria, no? Que els pares diuen, no, però és una trompa, no? Que sé, és com molt estrany, no? Però és veritat que tenim una tradició del piano, la guitarra, el violí, la flauta, són com els que tenen...
1: Les estrelles,
2: sí, les
1: no?
2: Estrelles,
1: les que tenen més estrelles.
2: Però una orquestra sinfònica són molts instruments.
1: Clar, clar. I això em referia, que clar...
2: Tots són importants.
1: Que s'ha de cobrir tot.
2: Sí, des del fagot al contrabaix, no?
1: Clar.
2: I realment, bueno, però com et deia, no? I hi ha molta, molta demanda, hi ha molts nens, no? Sí. que estudien i això és meravellós, no? Perquè en aquest món tecnològic, no? I a més el Papa, que amb aquesta encíclica que ha fet, doncs ens trobem que un instrument no necessita res, no? És fusta, són cordes, pots tocar sense llum, no? I pots fer música, no?
1: A més, la música sempre ha tingut aquesta particularitat que sigui com sigui, sempre arriba a l'ànima, i és un què també molt, molt,
2: bueno,
1: molt espiritual.
2: Mira, la música no la podem tocar, però ella sí que toca, no?
1: I
2: això sabíem que és un llenguatge que va molt més enllà, no?
1: Bé, no sé si faig un descobriment o una pregunta indiscreta, que veurem a l'Estadi Olímpic. Cap on anem, això?
2: És veritat que fins fa molts pocs dies s'ha portat com amb molt de silenci, no? Amb secretisme. Sí. Al final, doncs, ja ha sortit molt del que es faria, els artistes que hi van. Bueno, hi ha com dues parts, no? Les primeres dues hores és una trobada del públic, no? Amb entrevistes, amb testimonis, amb actuacions diverses de diferents grups, no? Que fan doncs tot el que sigui doncs preparar a la vinguda del Papa, que no que arribarà.
1: Los teloneros.
2: Exacte, bueno,
1: és una mena de fent un civil de concert serien los teloneros de l'esdeveniment.
2: I llavors ve el moment important, és l'entrada del Papa, no, al Sant Pare, a l'estadi, i allà és quan ja doncs la Jove Orquestra Sinfònica de Barcelona amb el cor Lumen Pueri serà doncs que estarem allà presents tota aquesta hora i mitja. I estarem fent doncs la vigília, no? Una vigília d'oració, de testimonis, de pregària, i nosaltres estem posant doncs el fil musical.
1: Suposo que s'han d'escollir molt bé les peces per una qüestió així, no?
2: Doncs molt. Nosaltres la veritat és que no ens han deixat, t'ho he de dir, hem pogut proposar coses, però al final el 100% ha sigut el que ha esbat.
1: Les
2: que són adequades. I bueno, la veritat és que bueno, estem contents perquè al final doncs, és música cristiana, no? Mm. Habitualment que es canta a l'església i que el més interessant potser és que s'han fet arranjaments sinfonicorals per totes les peces, no? Des del credo, no? que sempre el cantem amb un orgue a l'església, sí. Doncs s'ha fet una versió d'un sinfònic coral, una aleluia, s'ha fet totes les peces, no?
1: A més, acompanyeu també els artistes. Alguns artistes els acompanyareu, no?
2: Mira, doncs farem la cançó Dona'm força amb l'Escolania de Montserrat i el Sergio Dalma, no? Serà un momentazo, no?
1: Oh, quina il·lusió. Suposo que estareu allà encantadíssims de tocar davant de tants de milers de persones.
2: Ai, sí,
1: i a més, retransmès per televisió per tot el planeta, a més a més.
2: Sí, és un honor, de veritat. Que bé, estem tan contents.
1: Doncs Carlos Checa, director de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, escolta'm, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres per fer-nos aquests 5 cèntims. Felicitats per haver estat escollits per aquest moment històric a l'Estadi Olímpic.
2: Moltíssimes gràcies, un plaer.
3: I de seguida parlem també de la soledat no desitjada, un dels problemes actuals que tenim a Catalunya pel que fa a la gent gran.
4: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
5: Juntos hemos vivido una visita histórica.
6: ¡Papá León, te queremos!
7: Ha llegado León XIV para sacar la iglesia a la calle.
8: Por primera vez un papa va a pisar el Congreso de los Diputados.
9: Están iluminadas todas las torres de la Sagrada Familia. Especial.
10: Mensajes que nos dejan huella.
11: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, deténganse.
5: Momentos irrepetibles.
12: Nos acaba de bendecir.
10: Plazas llenas de fe, emoción y esperanza.
13: Bueno, esto es fervor en Montserrat. Está en plena plaza. Mira, le acercan a un bebé.
14: En pleno paseo de Recoletos a rebosar de gente.
15: Se ha superado con creces el 1.200.000 personas para la Santa Misa en torno a la...
5: Hemos acompañado cada paso del Papa León XIV en España.
10: Y no lo olvidaremos nunca.
16: En este momento, el Papa León pasa justo... ¡Adiós!
17: Otra vez el Papa, bendiciendo a más niños y...
5: Gracias, León XIV.
10: Y gracias a ti por vivir este viaje en COPE.
18: Llega la venta privada. Marcas con descuentos de hasta el 15% en electrónica y 15% adicional en electrodomésticos. Solo hasta el lunes. En tienda con tu tarjeta El Corte Inglés o a través del app con cualquier medio de pago. En WebiApp, inicia sesión en tu cuenta y utiliza cualquier medio de pago. Tarjeta emitida por Financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
4: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
3: Com dèiem fa una estona, parlem ara de la soledat no desitjada, una de les grans problemàtiques que tenim avui en dia a la nostra societat, sobretot que afecta a la gent gran.
19: Avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra us estem explicant que a Catalunya la soledat no desitjada afecta a més de 100.000 persones grans. Entre el 30 i el 40% de la població de més de 65 anys experimenta aïllament o sentiments de soledat, s'agreuja amb l'edat i acaba sent doncs, un factor de risc per patir un problema de salut mental. L'Aurora Padilla és la directora de la Fundació Abismón. Què tal, Aurora? Bona tarda.
20: Hola, bona tarda, molt bé, vosaltres.
19: Molt bé. És un fenomen, Aurora, que està creixent, el de la soledat no desitjada entre gent gran?
20: Sí, és un fenomen que l'OMS ja alerta de que serà com una epidèmia en els pròxims anys. Vull dir que és algo que les administracions, tanto locals, autonòmiques, estan posant ja eines, doncs estan posant la mirada, eines i estratègies per poder combatre-la.
19: Si parlem del perfil, Aurora, acostumen a ser més les dones les que viuen soles?
20: Sí, jo aquí no posaria tant en que viuen soles, sinó en que pateixen soledat no desitjada, uh-huh. perquè la soledat no desitjada és un sentiment, uh-huh. i a vegades sí que està vinculat a una situació d'aïllament per manca de xarxa social o familiar, però altres vegades no. Llavors, en relació a la teva resposta, sí, uh-huh. S'estima que aproximadament nosaltres, segons la nostra realitat, més o menys un 80% de les persones que acompanyem uh-huh. són dones.
19: Uh-huh.
20: Són dones...
19: I aquesta soledat no...
20: Dir que són dones i que, a més, en relació a Abismón,
19: sí.
20: que això té que veure amb una altra... amb una altra concepció, que és que entenem per persona gran, uh-huh. que això també està variant molt, no? Llavors nosaltres, ara mateix, les persones que acompanyem, 80% dones grans, uh-huh. i amb un percentatge pràcticament d'un 70% i pico, uh-huh. Més grans de 80 anys també.
19: Uh-huh. Molt bé, t'anava a preguntar, Aurora, aquesta soledat no desitjada, no sé si afecta igual en grans ciutats, com Barcelona, per exemple, o en poblacions més petites.
20: Mira, la pregunta és bona perquè, bueno, jo no tinc dades de l'àmbit rural, però hem de començar a pensar de soledat en soledat des, ¿vale? Uh-huh. En plural, perquè la soledat no és un fenomen únic, i llavors es viu diferent en funció de moltes variables, i una és l'àmbit on vius, si vius en àmbit rural o en àmbit urbà, si l'àmbit rural és poblat o despoblat, uh-huh. També de la franja d'edat que tinguis, de la seva història. Llavors, això ens porta a pensar que en cada situació la valoració, hem de fer valoracions diferents i abordar amb estratègies diferents. Uh-huh. No sé si m'explico.
19: Sí.
20: És diferent la soledat. Uh-huh. El percentatge en l'àmbit rural, no t'ho sabria dir, la complexitat és molt més complexa a arribar a l'àmbit rural, perquè uh-huh. Generalment hi ha molta dispersió i mitjans de comunicació més precaris. Llavors, jo amb els companys d'altres regions amb les que parlo, em diuen això, que l'acció que nosaltres podem portar a Barcelona, per exemple, d'acompanyament, nosaltres fem acompanyament telefònic, visites a domicili, i després els convidem a una sèrie d'actes al llarg de l'any. Doncs podem entendre que fer-ho a Barcelona és relativament fàcil, perquè el que és el mitjà de comunicació sempre està garantit, uh-huh. sinó, sempre hi ha línia de telèfon efectiva que funciona, no hi ha talls ni res. Podem anar a veure's, en 20 minuts podem estar a casa de qualsevol persona, uh-huh. i a més podem fer que vingui amb un servei de taxi, d'acompanyament en bus, el que sigui. Traslladar això en un entorn rural,
19: clar, és més
20: complicat. Moltíssim. Uh-huh.
19: Clar, i des d'Abismont que acompanyeu a totes aquestes persones, potser d'una altra manera passarien dies sencers sense parlar amb ningú o sense veure ningú, no?
20: Sí, efectivament, i ara tornem-hi una altra vegada a la definició, eh? O sigui, al final estem entenent, s'està entenent a nivell global, s'està acceptant que la soledat no desitjada és el patiment, o sigui, hi ha un patiment, i és per una manca d'ajustament entre les expectatives que té la persona de sentir-se acompanyada i la realitat. I aquí ens porta, doncs, a poder pensar, per exemple, en persones com tu dius, aquest perfil d'una persona que potser la truca si veus que carraspeja i dius que, uh-huh. que estàs encostipada, i et diu no, és que porto dies que no parlo amb ningú, no?
19: Clar.
20: Llavors aquesta seria un perfil, no? O jo, a mi sempre m'agrada explicar, jo fa un any i mig vam rebre una trucada d'una senyora que entrava en una operació i ens trucava i diu, resalt per mi, per favor. Dius, ostres, ens truca aquí a les oficines perquè recent per ella, no té ningú més a qui dir-li preocupa't per mi, no? Mm-hmm. Això és un perfil, però hi ha un altre perfil de persones grans que acompanyem, que tenen fills i que tenen nens, però els hi poden passar dues coses, o bé doncs que per tot el tema de la globalització estan repartits arreu del món, uh-huh. i no tenen un contacte ni diari, ni es poden veure ni amb la intensitat que ells vulguessin, o bé viuen relativament a prop, però el model de societat que hem generat, no? Que estem tot el dia ocupats amb la feina, amb les compres, amb totes les obligacions que anem adquirint, no ens permet establir aquests vincles de relació amb la intensitat suficient com perquè aquella persona no es senti sola, no? Perquè potser dius, sí, la meva filla em truca cada dia 5 minutets, no? Però clar, em truca la meva filla cada dia 5 minutets, però jo he estat la resta del dia completament sola. M'he aixecat sola, he esmorzat sola, he mirat la tele sola, he baixat al banc sola o no he baixat al banc. Llavors, clar, aquí podem dir, ostres, i aquí ens trobem que hi ha moltes persones que no, per exemple, quan ens demanem persones que vulguin sortir a entrevistes, hi ha persones que acompanyem que no volen sortir perquè saben que si surten i es veu que ja reconeixen que estan patint per soledat, la seva filla, el seu fill, clar, o la seva neta o el net, es sentiran malament i els hi diran, no? Però és una realitat amb la que estem convivint.
19: Clar. I escolta, quina és l'experiència, Aurora, que teniu amb les persones que ateneu? Vull dir, quina relació s'acaba establint?
20: Bé, aquí també és el mateix. O sigui, generalitzat és complicat, però si haguéssim de fer com un engròs, ¿vale? De dir, ostres, l'engròs, què és el que veus, no? Què veiem? Veiem relació, perquè la nostra acció és un combo entre una relació mitjançant un equip de professionals que detecten a les persones i donen suport al voluntariat. I l'acció directa sempre és de voluntariat. ¿Vale? Llavors, hi ha voluntariat que truca i voluntariat que va a veure la persona. Llavors, en general, el que acostuma a passar és que es generen vincles de confiança. Les nostres persones voluntàries tenen un grau d'adherència al nostre projecte bastant gran. Això significa que quan nosaltres truquem no truca avui una persona i demà una altra i passat demà una altra, sinó que a lo millor jo que sé un dentro l'Antònia, doncs a lo millor porta 10 persones a les que truca, l'Antònia pot estar amb nosaltres anys, bueno, que és lo desitjable, però si no és anys, molts mesos, no? Llavors, l'Antònia i la senyora doncs acaben establint una relació de confiança, l'Antònia sap exactament les coses que li agraden, que no li agraden, si ha anat al metge, si no ha anat al metge, i hi ha un vincle efectiu, fins a tal punt que en alguna ocasió en què la nostra voluntària ha deixat de trucar, jo que sé, que sigui, i no ha avisat a la persona, aquesta persona ens truca i diu, ai, que em preocupa, que li passarà alguna cosa a l'Antònia, sí, hi ha aquest vincle i aquesta preocupació de dues bandes, no? Aquest suport de dues bandes, no? I després també tenim, clar, hem de pensar que tornem al perfil de persona que està patint soledat no desitjada. Sí. I ens parem amb la paraula patir. Està patint, és una persona que pateix. I el patiment cada ésser humà ho gestiona diferent. Llavors, hi ha persones que és fàcil aquesta relació perquè parteixen d'un sentiment d'agraïment i en relació a la trucada o a la visita. Hi ha d'altres que el patiment és tan intens que és el que està, diguem, tenint la relació, no? Pues quan hi ha una trucada, el que hi ha per l'altra banda doncs, és un desfogue de lo malament que se sent, de lo sola que se sent, de que si t'he sentit aquesta vida o no t'he sentit aquesta vida. ¿Vale? És un voluntariat, és una acció d'impacte que moltes vegades és molt gratificant, però moltes vegades també és complexa per el tipus de situació en la que estem acompanyant.
19: Clar. Abans feies tu referència, Aurora, una mica en clau de futur, no? Hi ha una dada de l'Institut Català d'Estadística que diu que al 2035 aproximadament 500.000 d'avis viuran sols a Catalunya. Això és d'aquí a 4 dies, com qui diu. No sé si estem preparats com a societat, si l'administració està preparada per atendre totes aquestes persones.
20: Mira, a Bismo portem 30 anys treballant i quan vam néixer érem uns pioners, ningú parlava de la soledat no desitjada. Nosaltres, justament l'altre dia vam celebrar el 30 aniversari i vam vindre un representant de l'Ajuntament de Barcelona, entre d'altres, i un representant de la Generalitat de Catalunya. I allà vam manifestar que estaven contents perquè en tota la nostra història mai havien sentit que... Bueno, i parlo de la història passada, perquè sí que sé que l'Ajuntament de Barcelona porta ja un cert bagatge i eines i estratègies i recursos posats per pal·liar la soledat no desitjada. Però la Generalitat de Catalunya doncs també està a l'encàrrec de desenvolupar un projecte que parla de la vida longeva i la soledat no desitjada. Llavors, per nosaltres és molt bona notícia, o sigui, per primera vegada en els últims anys i de manera molt recent, doncs les administracions estan posant la mirada aquí i estan desenvolupant estratègies, però totes les estratègies han de venir dotades de recursos. I realment l'abast del que se'ns ve a sobre és molt elevat. Llavors ara aquí hem de tindre paciència i esperar per veure fins a l'estratègia, fins a quin punt es desenvolupa i amb quins recursos. Creiem que el que està clar és que ha de ser complementària, ha de ser una acció complementària entre les administracions, o sigui, lo públic i lo privat. I dintre de lo privat entraríem les entitats sense ànim de lucre que són capaces d'acompanyar des de territori, des de proximitat i amb el reforç del voluntariat com una eina real de transformació social. Creiem que així podrem arribar. Si no és així, bueno, jo, des del meu imaginari, em resulta complexa visualitzar-ho.
19: Molt bé, doncs jo ho deia a l'inici, que la soledat no desitjada en qualsevol franja d'edat, però en aquest cas en la gent gran, doncs és un repte que tenim com a societat i combatre-ho doncs és responsabilitat de tots, de les famílies, de les entitats i també de les administracions. Aurora Padilla, directora de la Fundació Avismón, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
20: Gràcies. I si algun oient està interessat, jo sempre poso aquí la falca, tant en acompanyar fent voluntariat com a fer patrocinador de la nostra entitat, estarem encantats de sumar esforços i recursos.
19: Molt bé, doncs feta està la crida, Aurora. Que vagi molt bé.
20: Molt bé.
19: Gràcies.
20: Moltes gràcies. Adéu, bona tarda.
0: Molt bon migdia, Sergi.
21: Estem parlant de la soledat no volguda. Un tema que és terrible. Un tema
0: terrible,
21: que...
0: sí, correcte.
21: Sí. Estem utilitzant aquest adjectiu, terrible. Tu amb coneixement en de causa, perquè ets especialista, tant professional com també vocacional amb la gent gran, i per què utilitzes aquest adjectiu de terrible?
0: Bueno, doncs perquè sempre penso que la soledat amb la gent gran, una cosa és la soledat desitjada, no?, o volguda, i l'altra és la no volguda. I la no volguda és aquella en la que anem fent anys de vida i ens trobem sols en aquest món sense sentir-nos útils, sense tenir res a fer i segurament sense ningú a l'altre costat que ens pugui donar una mica de carinyo, no? Perquè al final, com a humans que som, necessitem aquest contacte de persona a persona, aquest vincle humà entre altres per sentir-nos bé i per tenir un benestar, perquè no només és un benestar físic, sinó que també representa un benestar emocional, no? I que a vegades és molt més important que el físic. I clar, quan ens fem grans i anem envellint, a vegades se'ns ajunten les dues coses, malestar físic i malestar emocional. Llavors ja aquí tenim la soledat no volguda, no?, que és terrible.
21: Maite, la situació positiva del creixement de l'esperança de vida, tant a Catalunya com a Espanya, que és una de les més elevades que hi ha a tot el món, significa també a la vegada que estiguin creixent les xifres de les persones afectades per la soledat no volguda amb les persones més grans. S'acumulen pèrdues, s'acumula en aquest cas desavenences, potser a vegades familiars, i això ens està comportant amb aquest problema que està disparant també les xifres. Com es pot gestionar?
0: Sí, és complicat, perquè hi ha moltíssimes persones grans a la societat que viuen soles, que ja no els hi queda recolzament ni familiar ni d'amistats moltes vegades, perquè tots són grans. Llavors hi ha moltes persones que viuen soles en molts pisos, no?, en molts llocs. Llavors, com a societat,
22: fer alguna cosa que ens servís a nosaltres, perquè, bueno, més que a nosaltres, a ells, perquè aquesta soledat no volguda no existís, bàsicament, no? No existís.
21: I buscar aquestes eines de sociabilització és la clau?
0: Jo penso que sí, que és la clau. Hi ha molta persona que es podrien fer, més que persona, hi ha moltes, com ho diria, hi ha moltes persones més joves, per dir-ho d'alguna manera, no?, que potser comparteixen pis i estan sols, i llavors podrien compartir això amb ciutats més europees. Existeix ja, que hi ha doncs, pisos de joves que comparteixen pisos amb persones grans, i això fa que hi hagi un win-win, que diuen, no?, i això seria molt important. Però com a societat hem de canviar molt, està claríssim.
21: Parlem ara de com les administracions hauran de gestionar el que és una població que necessita l'ajut públic. Hi haurà un augment de les residències públiques. Com visualitzes, Maite, una mica el futur d'aquí 20 anys amb aquest gruix de la població?
0: Bueno, jo crec que cap a on va l'administració pública és augmentar el servei domiciliari, és a dir, que la persona gran pugui viure el màxim de temps possible a casa seva, en el seu entorn,
22: amb les seves coses, amb tot allò que aquella persona encara reconeix i el fa sentir i està més bé. El que passa que és cert que això implica un cost econòmic molt elevat. Llavors s'ha de buscar la manera de fer-ho el millor possible, però està clar que s'hauran d'augmentar els recursos. No sé si traient recursos d'altres partides de pressupost, però està claríssim que aquí haurem d'augmentar recursos perquè tindrem un problema important, ja no només amb tema de servei a domicili, sinó amb tema de residències. Hi ha molta falta de places públiques, moltíssima, a dia d'avui ja. Hi ha llistes d'espera de 3 i 4 anys per portar un familiar a una residència i això és un problema greu. Jo em trobo diàriament amb persones i famílies que em truquen a veure si tinc plaça i quan els dius doncs 2 anys de llista d'espera, 1 any i mig, clar, les persones és que no saben ni per on començar, és que no saben ni per on han de començar a buscar, que això també és un altre tema, no? A on anem? Llavors, d'aquí 20 anys, com em plantejo jo aquest futur? Com a societat, com a govern polític, ens hem de seure, plantejar-nos un canvi, perquè també està en el tema del personal. Qui ajudarà aquestes persones grans? Perquè ja estem tenint a dia d'avui molts problemes per trobar personal. Jo fa 23 anys que estic a director de la residència i no m'havia trobat mai amb els problemes que tenim ara. Mai, mai. Llavors, d'aquí 20 anys, penso que com haurem, abans dels 20 anys, inclús et diria, Sergi, hem de fer un canvi de xip i dir, tenim un problema greu, hem de posar solucions i de quina manera ho hem de fer. I això s'ha de parlar, s'ha de donar visibilitat i s'ha de mostrar a la societat, perquè tots volem envellir i hem d'envellir de la millor manera possible, està clar.
21: Maite Ferrer, directora del Centre Residencial Colònia Güell i gestionada per la cooperativa Suara des de Santa Coloma de Cervelló, al costat de la cripta de Gaudí. Espai fantàstic. Gràcies, Maite Ferrer, i bon migdia.
22: Moltes gràcies, Sergi, bon migdia. Adéu, adéu.
1: Bon migdia, molt de gust.
21: Per cert, què tal la valoració dels 3 dies del SIL?
1: La valoració és molt positiva. Són 3 dies que el que fem és presentar la solució, les noves novetats, i tenim l'oportunitat de parlar amb clients i l'oportunitat també de parlar amb empreses que estan descobrint i estan interessades en l'automatització de la logística i parlem de com podem aportar valor. I crec que és molt enriquidor perquè són 3 dies de molt de networking i són molt interessants.
21: M'estàs parlant que el Saló és un èxit, que hi ha els contactes que les empreses necessiteu, d'aquesta voluntat exportadora, però a la vegada el tema de la logística de Barcelona. Zona Franca parla de que Barcelona ha de ser la capital logística del sud d'Europa. Què es necessitaria de cara a les empreses per disposar d'aquesta logística amb el qual la necessiteu pel vostre creixement?
1: Hi ha un problema molt clar a prop de les ciutats, en la primera i la segona corona, que és la falta de metres quadrats. És a dir, no hi ha espai i l'espai que n'hi ha disponible és molt car. El que les empreses tenen que optimitzar al màxim els recursos que tenen. I un d'aquests recursos són els metres quadrats. El que permet l'automatització i la robòtica mòbil és poder aprofitar l'alçada dels magatzems per poder compactar i oferir la màxima densitat i optimitzar tots aquests processos, no? A més de donar-los molta més productivitat. Què estem veient? Pues que la logística és un valor diferencial, ja no és un mal que tenen les empreses. La logística, al final, et diferencia de la teva competència també. I totes aquestes empreses que s'estan plantejant i que venen pel SIL estan buscant millorar la seva qualitat de servei. I això passa moltes vegades per automatitzar processos i tasques dintre de centres de logístics.
21: I quan parlem, Federico, d'aquesta automatització, no pot significar una pèrdua de llocs de treball?
1: Si et digués que no, et mentiria, perquè evidentment no és el mateix tenir en un magatzem a 100 persones caminant 10 quilòmetres cada dia, manipulant tones de producte, que afegir robots que començaran a fer coses que no aporten valor, perquè, clar, un operari està caminant, pues, el que t'estava dient, 10 quilòmetres cada dia en un magatzem. Això no aporta valor i això té un cost molt important. I, evidentment, l'automatització el que fa és millorar la productivitat. El que hem de buscar és com les persones que estan en els centres logístics aporten valor o com podem reconduir el treball d'aquestes persones, perquè si no perdrem també nosaltres molta competitivitat. Entonces, sí que és cert que quan automatitzes estàs buscant millorar productivitat. Moltes vegades és amb la mateixa gent fer molt més. No és directament acomiadar gent, però és cert que hi haurà un impacte en els llocs de treball, evidentment.
21: Des del Saló Internacional de la Logística de Barcelona, en Federico Peiró, director comercial de Escoteca Val Dexter, empresa de Sant Cugat del Vallès. Federico, gràcies per estar aquí a migdia COPE. Bon migdia.
1: Un plaer, moltes gràcies.
19: Aquesta tarda ha tancat portes el SIL, el Saló Internacional de la Logística de Barcelona, més de 15.000 visitants. Tres dies en els que s'ha parlat molt dels avenços de la intel·ligència artificial i de l'impacte de la situació global que estem vivint en tot aquest sector. L'Ignasi Sayol és el president de Pimec Logística. Ignasi, què tal? Bona tarda.
2: Hola, què tal? Hola, bona tarda.
19: Doncs fem una mica de balanç, no?, de com ha anat aquest saló, un espai per veure cap a on va el sector de la logística i per conèixer de primera mà solucions, no?, que s'hi aplicaran en el futur. Cap a on anem, Ignasi? I no sé si anem pel bon camí.
2: A veure, ha sigut primer de tot un balanç, ha sigut molt positiu, ha hagut una assistència molt important d'empreses, per tant, totes les empreses que tenim estan i que ens movem, doncs jo crec que ha sigut interessant a nivell de poder jugar amb possibles clients. Després dir-te que sí, evidentment la tecnologia cada cop és, i la innovació és un punt més important a la logística, i cada cop més aquesta mostra en els últims anys passa de ser de gent de transport, cada cop menys, i més empreses de tecnologia que donen solucions als diferents punts de tota la cadena de subministrament, que és molt àmplia. Vull dir, el transport és una part molt petita d'una cadena que ocupa empreses d'emmagatzematge, de manipulacions, empreses de hardware, de software, intel·ligència artificial, etc. Per tant, diria que el balanç és positiu i cada any més s'està convertint en mostra d'innovació del que és el sector de la logística.
19: És a dir, anem pel bon camí per afrontar els reptes de futur, no?, que té el sector.
2: Sí, al final les empreses, i les nostres també, les petites i mitjanes empreses i mitjanes, cada cop estan més automatitzant els processos. Cada cop es robotitzen més els magatzems, es posa sistemes més eficients, per tant, és una tendència i és així. Vull dir, si veus aquest saló d'ara, d'aquí 10 anys, veuràs la gran diferència que hi ha. Hi ha moltíssimes solucions que ens permeten ser més eficients i fer una logística més productiva, que és una mica l'objectiu de tots.
19: Mm-hmm. Ara feies tu referència, no?, que el sector de la logística és clau per a la nostra economia, per la seva competitivitat. De fet, és un motor, podem dir, estratègic, molt important, que representa entre el 10 i el 14% del PIB a Catalunya. Clar, està molt bé produir béns i serveis, però, com tu deies, després han d'arribar a temps al seu destí i de la millor manera possible, no? Això es valora prou?
2: Sí, evidentment nosaltres portem una tasca fa molts anys. Aquest percentatge que estàs dient és un percentatge que vam començar a calcular nosaltres fa ja uns anys des de Pimec Logística, des de Càster Logístic, que ja és una dada que ja dona fins i tot la Generalitat perquè l'ha afegit a l'Observatori de la Logística. Mm-hmm. Per tant, el primer pas era visualitzar el pes que té la logística.
19: Exacte.
2: Realment. Val? Per tant, un cop es visualitza, també sempre diem una cosa, no només és important pel pes, sinó que la importància que té per la indústria. Si volem ser un país industrial, necessitem una logística eficient. No hi ha indústria eficient sense una logística eficient. Per tant, és clau amb tot això, és a dir, des de tots els temes portuaris, tota la import-export necessita aquí de logística, la que hem de fer encara amb camió, però suposo que ara farà un ferrocarril cap a Europa. Per tant, si una logística eficient, no hi ha indústria eficient. Per tant, a part del gran pes que té a l'economia, és tot aquest pes que té també a la indústria, si volem ser realment un país industrial.
19: Mm-hmm. I és un sector que està fent esforços per adaptar-se a la transició ecològica, a la sostenibilitat, també?
2: A veure, en el pensament, en el mindset de tots els professionals i empresaris de la logística, jo sóc un cas especial perquè em dedico a tecnologia per fer-la sostenible, no? Mm-hmm. Però en tots hi és això. El que passa que, evidentment, doncs no hem d'obviar que tenim unes barreres, és a dir, per exemple, descarbonització. Si tinguéssim una xarxa ferroviària normal, seríem capaços de poder descarbonitzar molt el transport amb terrestre. Pensa que més del 90% del transport es fa en camió, en terrestre. Mm-hmm. Si això es fes realment en ferrocarril, baixaríem molt aquest punt, no?
19: Ignasi Sayol, president de Pimec Logística, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
19: Gràcies, bona tarda.
2: Gràcies, bona tarda.
3: I d'aquí uns minuts rebem a l'estudi a Nayara, que va guanyar Operació Triunfo i ha tret ara el seu primer disc. També ha tingut una mica de polèmica per la cancel·lació de la seva última gira, però en parlarem de tot aquí al matí del cap de setmana.
4: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
6: ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
7: El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
6: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
7: Máster Universitario en Radio COPE.
6: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
8: Llega la venta privada, con descuentos de hasta el 30% en más de 1000 marcas. Moda, baño, accesorios, zapatería, deportes. Solo hasta el lunes. En tienda con tu tarjeta El Corte Inglés o a través del app con cualquier medio de pago. En Webiapp, inicia sesión en tu cuenta y utiliza cualquier medio de pago. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
23: Amad a vuestro enemigo.
24: Quien lucha sin descanso, triunfa.
25: De atleta olímpico, continúa viviendo lo mejor que puedas.
26: A prisionero de guerra, una vida llevada al límite.
27: Vamos a morir.
26: Y una voluntad imposible de romper. Invencible. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
28: Ocasión Plus. Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches con hasta un 40% de descuento. Solo esta semana, más de 120 centros en España. Estamos en tu provincia. Visítanos. Ven a Ocasión Plus. Ven.
4: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
3: És el moment de rebre ara a Nayara a l'estudi aquí al matí del cap de setmana perquè ens expliqui el seu nou projecte, el seu primer disc i tots els secrets que hi ha darrere de ser guanyadora d'Operació Triunfo.

0: 100 anys de servei, de salut i de cures de generació en generació. La farmàcia Adell de Blanes ha bufat aquest mes de maig les espelmes del seu centenari, una fita que molt pocs establiments familiars aconsegueixen avui dia. Fundada l'any 1926, aquest espai s'ha convertit en molt més que un punt de venda de medicaments. És un autèntic pilar de la comunitat i un testimoni viu de la història de Blanes. En una època on molts comerços històrics es veuen obligats a baixar la persiana per la falta de relleu generacional, la farmàcia Adell resisteix i manté viva la seva essència. Mira, avui parlem amb la Maria Adell, qui es troba al capdavant d'aquest llegat centenari. Maria, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: Maria, tu ets la persona que està al capdavant, hores d'ara, de la farmàcia Adell. Ets la tercera generació, per entendre'ns, eh?
1: Sí, correcte. El meu avi va obrir la farmàcia el 25 de maig del 1926.
0: Déu-n'hi-do.
1: Després va ser el meu pare i ara sóc jo, que ja fa 25 anys que porto la farmàcia.
0: Maria, evidentment no cada dia es fan 100 anys de cara al públic, i mirant enrere cap a aquell 1926, quan es va fundar la vostra farmàcia, quina diries que ha estat la clau per mantenir-se com un referent a Blanes durant tot un segle?
1: Bé, mira, ara quan hem celebrat el centenari, que hem fet una exposició i hem tingut l'oportunitat de parlar amb molta gent del poble, que li ha fet il·lusió venir a veure fotografies, objectes, documents i de més que teníem exposat, doncs va ser l'oportunitat per parlar amb molta gent i han sortit ple d'anècdotes i històries de la gent del poble, no? I al final ens hem adonat d'això, que era la farmàcia un punt de referència molt important on la gent anava una mica per qualsevol cosa, no? Era una mica abans d'anar al metge, bueno, de fet això encara passa.
0: Sí,
1: no?
0: Tant.
1: I sobretot suposo que en els pobles encara més. Pensa que hi ha gent que passa gairebé cada dia per la farmàcia, només per xerrar una mica.
0: Clar.
1: O per, bueno, sempre li falta alguna cosa. I és un punt de referència. Sobretot és el tracte, l'atenció personalitzada, el conèixer-te, el parlar, el dirigir-te a les persones per el seu nom, el saber coses d'ells, de la seva família, és una mica la clau.
0: Però feia una mica de funció social també.
1: Sí, exacte. És que la farmàcia al final és un punt d'atenció a la salut, que al final és el més important, no? que tenim les persones.
0: I tant.
1: I es genera molta confiança entre el farmacèutic i les famílies del poble.
0: Maria, avui dia veiem constantment, i per desgràcia, però com comerços de tota la vida, aquells que dius és que l'he vist tota la vida, han de tancar perquè no hi ha ningú que continuï el negoci. En el vostre cas, com s'ha viscut aquest relleu generacional a la família? Ha estat un procés natural o al final hi ha una mica de pressió per salvar el llegat?
1: Mira, he de dir que la professió de la farmàcia és força habitual que hi hagi famílies senceres que continuen, poder no tant, però sí que és una cosa que passa, perquè és una professió que es viu molt a la família. A la nostra, almenys, clar, jo, pare i mare farmacèutics, doncs les converses a taula eren molt de la farmàcia, no? Llavors, t'hi veus immers molt des de petites. Nosaltres érem som quatre germanes i dues hem estudiat farmàcia.
0: Caram.
1: Perquè ens ha agradat i hem continuat i ho hem viscut molt, no? Inclús ara dels nostres fills, doncs la meva germana ja té una filla que està acabant la carrera i jo tinc un fill que ara va pel camí. Llavors, és una cosa que es viu molt a les famílies.
0: Clar, per tant, en el vostre cas és natural, per entendre'ns, Bec.
1: Sí, sí que és veritat que és una professió molt vocacional, que t'ha d'agradar. Nosaltres els estem dient als nostres fills, estudieu si veieu que és una cosa que us farà feliços.
0: Clar.
1: i perquè el dia a dia és intens, sobretot una farmàcia, els horaris, les guàrdies, les exigències que tenim de normatives i tal, és una professió exigent.
0: Clar.
1: I que t'hi has de dedicar molt, vull dir, no és allò que tenco i, clar, no tanquem mai, és a dir, llavors has d'estar molt, molt per per l'ofici. Si t'agrada, és preciós, és un ofici molt bonic.
0: Maria,
1: però bueno, és això, t'ha d'agradar.
0: Clar, Maria, escolta, 100 anys donen per molt, ha passat amb 100 anys, una guerra civil, crisis econòmiques, transformacions sí. urbanes, recentment una pandèmia, que qui ens ho havia de dir, però al final sí. ja va passar la pandèmia mundial, que a més les farmàcies vau sí. ser primera línia de combat. Si haguessis de triar-ne un, quin ha estat el moment més complicat de la vostra història?
1: Clar, el meu avi i el meu pare dirien altres coses, no?
0: Clar,
1: diria la guerra civil, segur. El meu pare va viure doncs la introducció de la seguretat social, que no existia, la introducció d'un ambulatori en el poble, o sigui, uns canvis molt importants. El meu pare, per exemple, també la introducció de la informàtica, perquè, clar també és un canvi brutal. I de la recepta electrònica, clar, tot això a mi ja m'ha arribat així. I jo d'aquests últims 25 anys, 100% diria la pandèmia. Clar, perquè per nosaltres va ser molt, molt bèstia, va ser molt intens i bueno, sempre ho recordarem.
0: Clar, et preguntava sí. pel moment més complicat. No sé si en el teu cas la pandèmia també... Aviam, salvant les distàncies i entén-me si també va ser el més gratificant. Ho dic perquè, aviam, va ser el més complicat, però vau poder ajudar moltíssima gent.
1: Sí, he de dir que sí, ara quan es parla de la pandèmia, mirat ja des de lluny, sí, perquè es va posar molt en valor la nostra tasca. Vam estar al peu del canó cada dia, vull dir, tu veies com les famílies estaven a casa... I tu tenies una altra història, no? Tu preocupant-te per aconseguir mascaretes, per aconseguir alcohol i de tot, i bueno, i trencant-te molt, molt el cap per poder servir a la població, no? Sí. Després va venir els tests d'antígens que feien per als nens, per les escoles, dia a dia aquí anar fent testos a tothom, o sigui, se'ns va utilitzar com a punt proper a la població. I en aquell moment era dur, però tampoc et plantejaves una altra cosa, vull dir, és la nostra feina i ho fèiem agraïts. Mira, recordo un dia sortir de la farmàcia a les 8 i era allò de que la gent als balcons sortia sí. i aplaudia i se'ns caien les llàgrimes, perquè, clar, tu ho vivies molt intensament, veies gent patir i que hi hagués aquest agraïment per part de la població, doncs era bonic dintre de tot.
0: I tant. Mira, escoltant-te ara, ens parlaves d'això dels moments que han marcat a les vostres tres generacions, que és veritat, cada persona viu un període de temps i dins d'aquell període doncs, sempre passen coses bones i dolentes, però el tema de passar del que és les fórmules magistrals de fa 100 anys, si vols, a la digitalització absoluta d'avui en dia... Com es fa per modernitzar un negoci centenari sense perdre aquest tracte humà i de proximitat tan característic de la vostra farmàcia?
1: Sí, és complexa. La farmàcia de fa 100 anys no té res a veure amb l'actual. El meu avi tot era formulació magistral, tot era preparat per ell, per cada persona. No existia la indústria farmacèutica. No obries un calaix i trobaves caixes de medicaments. Això va venir després. El gran canvi el va anar trobant el meu pare i ara el que ens trobem nosaltres ja és com fer que el client confiï més en tu que en el ChatGPT, no? Per exemple. Sí. O sigui, ara ja és que la gent ve com informada o venen, te demanen preus i procuren comprar-ho per internet. O sigui, ara ja és intentar que es continuï donant valor els nostres coneixements, la nostra formació continuada per estar al dia i una mica adaptar-nos al que hi ha, no? Ara el que hi ha és això. Sí que és veritat que nosaltres hem mantingut la formulació magistral, som de les farmàcies que encara fem formulació i inclús en fem per altres farmàcies que no tenen laboratori i ho considerem com l'essència de la farmàcia i ens agrada molt. Tot i que no és el gruix, no, de la farmàcia, però sí que mantenim el laboratori de formulació magistral viu i en fem cada dia.
0: Després de la celebració d'aquest centenari, quins són els reptes de futur de la farmàcia d'ell? Perquè, clar, a nivell de sumar una nova generació, ja m'has dit que ja ho teniu apamat, això.
1: Sí, sí, segurament sí, però bé, anem dia a dia, la veritat, perquè a la farmàcia els canvis són constants i anirem dia a dia amb el que vagi venint, però bé, mantenir-nos vius i mantenir la clientela fidel ja és gratificant, així és que contents.
0: Doncs ens quedem amb aquest esperit de proximitat, de servei i de resiliència que han demostrat des de la farmàcia d'ell al llarg de tot un segle d'història a Blanes. Un exemple de com el comerç local fa identitat i fa poble. Maria Adell, moltíssimes gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres. Felicitats un cop més a tota la família i per molts anys més de salut i de servei a Blanes.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
0: Una abraçada, Maria.
1: Vinga, merci. Adéu.
2: Parlem que a Barcelona estem de celebració, primer pel centenari de l'any Gaudí, i diuen, no sé si és cert o no, que quan li van donar el títol d'arquitecte a Gaudí, els seus profes, els que s'encarregaven d'això, van dir, no sé si li hem donat el títol a un geni o a un boig. Segurament hi havia una barreja una mica de tot, no? Però el temps ha posat les coses al seu lloc i el modernisme, representat molt per la figura de Gaudí, entre d'altres, doncs ha demostrat que és un punt i un què dins de moltes qüestions, per admirar, en tot cas. Ara, clar, això ha evolucionat molt. Però quan parlem d'arquitectura, i Barcelona serà la capital de l'arquitectura, parlem de com es fa, com es planteja, com es fa que una gran obra, un edifici, no parlem d'un doble pisos, que possiblement també, però quan parlem d'un estadi, quan parlem d'una gran infraestructura, com fer que sigui funcional, sostenible dins del marc que és avui tota aquesta situació, i sobretot que tingui bellesa també, que tingui atractiu, que sigui, ostres, que tingui aquesta sensibilitat. Doncs mira, tenim precisament la persona adequada per parlar d'això, és el senyor Tristán López Chicheri, que és CEO de L35 Arquitectos. Tristán, buenos días, bienvenido.
3: Buenos días.
2: Muy amable, gracias por atendernos, Tristán.
3: Gracias a vosotros.
2: Oye, ¿cómo se plantea una gran infraestructura para que sea bella, sostenible y que dure en el tiempo? La pregunta que te acabo de hacer, soy perfectamente consciente que tienes aquí para 3 horas para hablar casi.
3: Ya. Vamos a ver, si somos arquitectos, yo creo que necesariamente tenemos que pensar en que algo sea bello. Si no nos lo planteamos como uno de los elementos fundamentales e iniciales de cualquier obra, vamos mal, porque cualquier obra tiene complejidades técnicas, funcionales, de programa, lo que tú quieras, pero al final lo que distingue una buena obra de otra es que sea bella y que a la gente además le parezca bien, vivible y que esté integrada en ese entorno social al que va dirigido. Y me da lo mismo un poco la dimensión de la obra. Ajá. Hay proyectos excelentes pequeñitos y hay proyectos excelentes muy grandes. Nosotros tenemos la suerte de trabajar en muchos países y estamos interviniendo en proyectos de grandes infraestructuras. Bueno, en Madrid hicimos el Bernabéu, que sí. es una gran infraestructura compleja, una obra muy compleja, y estamos haciendo otros estadios también, el de Canarias, en República Checa, en Bolivia, a 3.700 metros de altura. Estamos haciendo en Colombia. Bueno, estamos metidos en el mundo de estadios. Pero eso al final son edificios contenidos. Son edificios importantes. Sí. Además, yo creo que hoy en día tienen una representatividad en la sociedad también importante. Y yo creo que van más allá de ser meros estadios como hace.
2: Son símbolos, años, son casi símbolos, ¿eh?
3: Son símbolos.
2: Y por eso, precisamente, ahí lo que tú decías al principio, la belleza, el atractivo de la obra ha de ser básico también en ese aspecto.
3: Fundamental, fundamental. Pero sí, estos son símbolos y además hoy en día todos los estadios pretenden tener una utilización que vaya más allá del calendario deportivo y que tengan actividades a lo largo no voy a decir 365 días al año, pero que tengan mucha actividad a lo largo del año. Hay estadios que eso lo pueden desarrollar mejor porque son más urbanos, y hay estadios que lo tienen más difícil porque son suburbanos, ¿no? Pero bueno, eso en cuanto a obras complejas, grandes, representativas, sí. Y que al final tienen que tener un grado de belleza.
2: Tristán, ¿cómo empieza todo? Es decir, estamos hablando de esta belleza, de este diseño, de esta sostenibilidad, en este caso, de esta multifuncionalidad, pero ¿por dónde empieza todo y cuánto se tarda en diseñar una cosa así? Porque me parece algo alucinante, seguramente trabajo de muchísimas personas, claro, y mirado hasta el último detalle, ¿no? ¿Cuánto se tarda en planear una cosa así?
3: Bueno, mira, lo de muchísimas personas no es cierto en cuanto al desarrollo, pero no en cuanto a pensarlo.
2: Vale.
3: Cuanto a pensarlo lo piensan poquitos, porque la materia gris igual está reunida en 3-4 personas que son las que desarrollan un gran proyecto, los que lo inician. El desarrollo luego requerirá, pues dependiendo del tamaño, requerirá más o menos equipo. Pero el inicio, las motivaciones, que son lo que te lleva a hacer una obra importante, pues puede tardar. Yo muchas veces me refiero a estos proyectos que necesitan más o menos días de musarañas, porque necesitas, a veces no te viene, tienes el papel en blanco, y el papel en blanco es siempre un reto. Pero tienes que tener motivaciones, ciertas cuestiones que van a motivar un proyecto. A veces tienes una idea que quieres conseguir y a veces vas encontrándola en el desarrollo, con lo cual eso puede llevar más o menos tiempo. Por ponerte un ejemplo, la idea del Estadio Bernabéu, iniciamos el concurso, porque fue un concurso internacional, en junio del 2012, y entregamos en septiembre del 2012. Inicialmente no teníamos una idea clara. Este es el caso en el que lo vas encontrando. Tienes motivaciones, pero no acabas de encontrar un diseño. Y a un mes de la entrega encontramos ese diseño, que es el que ahora se ve, ¿no? Con lo cual, en este caso, pues fueron 3 meses de desarrollo, básicamente, de desarrollo de la idea, ¿eh?
2: Sí.
3: Luego el desarrollo del proyecto llevó muchísimo tiempo y entregamos el proyecto, yo creo que en el 2019, o sea, y con un equipo grande que estuvo desarrollando el proyecto a lo largo de todo ese tiempo. Eso es un caso. No sé si nos trasladamos a proyectos de tipo ciudad.
2: Sí.
3: Pues nosotros, por ejemplo, tenemos la suerte de trabajar en un proyecto inmenso que hay, que es la nueva ciudad de Cairo. Cairo está desarrollando una nueva ciudad, tanto administrativa como residencial, como negocios, cerca del aeropuerto internacional, y es inmensa, inmensa. Nosotros participamos en 8 proyectos de esta nueva ciudad.
2: Es empezar un poco de cero, y a partir de aquí esos proyectos deben encajar ahí, ¿no?
3: Totalmente de cero. Entonces tenemos proyectos específicos, como puede ser un complejo de negocios o un complejo de viviendas, pero también tenemos zonas a desarrollar, zonas que pueden tener 300 hectáreas. Y de esas 300 hectáreas desarrollamos tanto el diseño del master plan como edificios específicos. Y luego vamos desarrollando zonas. Porque claro, el inmobiliario necesita desarrollar pequeñas zonas, no desarrollan 300 o 350 hectáreas de golpe, desarrollan pequeñas zonas de esas 300 hectáreas y vamos desarrollando los edificios de esas 300 hectáreas. Pero tienes que pensar antes cómo funciona una ciudad o un trozo de ciudad.
2: Supongo que también dónde está situada, supongo, ¿no? Porque en este caso,
3: claro,
2: el lugar no es lo mismo construir en Egipto que construir en otro lado, vaya.
3: Para nada. O sea,
2: tienes
3: que tener en cuenta el clima,
2: claro.
3: Tienes que tener en cuenta los hábitos. La arquitectura, al fin y al cabo, es un evento cultural. Tiene que tener en cuenta las maneras en que esta sociedad utiliza sus edificios y sus ciudades. No es lo mismo hacer un proyecto en Cairo que hacer un proyecto en París, que hacerlo en Estambul o hacerlo en Madrid o en Barcelona.
2: Los arquitectos,
3: no es lo mismo.
2: Tristán, los arquitectos sois esa mezcla entre artistas y y técnicos, ¿no? Porque está la parte técnica, la parte que tiene que Totalmente. Funcionar perfectamente, pero luego está la parte artística, la parte inspiradora, la parte que hace bonito una obra que, al fin de cuentas, es lo que miran a la gente. La gente primero tiene ese impacto de belleza y luego quiere que funcione, claro.
3: Claro, o sea, la gente cuando lo ve, cualquiera que experimente la ciudad, no se va fijando en cada edificio, se va fijando en su entorno. Y luego habrá edificios que sean singulares que te puedan llamar claro. la atención. Pero, y luego, por supuesto, tienen que funcionar. O sea, nosotros efectivamente tenemos una personalidad dividida, ¿no? Tenemos la personalidad que busca esa belleza de los proyectos, pero a la vez tiene que ser funcional. Pero esto es como el pintor que maneja sí, sí. unos materiales de pintura y tiene que ser un gran técnico de esos materiales de pintura, pero además tiene que tener la motivación de pintar un cuadro que sea algo que la gente percibe sin fijarse en la técnica. Tiene que llegar primero y luego la técnica puede tener su impacto. O sea, claro. esto ocurre en todos los medios que tienen una expresión artística, y la arquitectura es un arte que además es un arte habitado. O sea, tiene esas
2: dos... Es un arte habitado, está muy bien eso, es verdad, es cierto, es un arte habitado. Claro. Tristán, ya para acabar, y agradeciéndote tu tiempo, la última pregunta que te hago es sobre el futuro. ¿Hacia dónde va la arquitectura? No sé si esto también responde a modas, más allá de la técnica, más allá de nuevos materiales, más allá de todo esto, ¿hacia dónde va la arquitectura?
3: Pues... Yo creo que la arquitectura probablemente no varía mucho sus objetivos, porque sigue siendo una actividad que se acopla a las necesidades de la sociedad. Entonces, la pregunta sería más hacia dónde va la sociedad, porque la arquitectura tiene que responder a Claro. esas necesidades de la sociedad. Podemos hacer edificios muy bonitos, pero si están carentes de actividad humana, serán edificios muertos. Entonces, tú tienes que interpretar esa actividad humana en un edificio. Con lo cual, yo creo que la sociedad demanda cosas algo distintas de lo que demandaba hace unos años. Tú fíjate que a principio del siglo XX se pensó que el coche iba a ser algo que iba a marcar la arquitectura y las ciudades. Y efectivamente lo ha marcado, pero no de la manera que se hicieron siglo XX. Lo ha hecho de otras maneras. Y yo creo que el arquitecto tiene que ir interpretando estas situaciones que se van dando hoy en día. Por ejemplo, está muy de moda hablar de la ciudad de 15 minutos. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos ciudades, como pueden ocurrir en Estados Unidos, y también nos ocurre en España, que para trasladarte de tu vivienda a tu lugar de trabajo puedas estar en transporte público o privado pues durante más de una hora. Bueno, pues esto no da lugar a una vida muy, muy agradable, con lo cual se empieza a hablar de la ciudad de 15 minutos para traer cerca la vivienda y el trabajo, cosa que no es solo cuestión de arquitectos, esto es cuestión de la sociedad. Y la sociedad lo irá haciendo poco a poco, pero evitar esos grandes traslados hará mejor la calidad de vida de los ciudadanos, de los habitantes, y los arquitectos tendremos que responder a esta situación.
2: Pues señor Tristán López Chicheri, CEO de L35 Arquitectos, oye, muchísimas gracias por tu tiempo y por hablar un poquito con nosotros de arquitectura en esta época.
3: Encantado.
2: Muy amable.
3: Gracias, gracias a vosotros.
4: I continuem d'aquí no res per parlar de que també aquests dies ha sigut la selectivitat a Catalunya. En parlem d'això i dels exàmens després de la publicitat.
5: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
6: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
7: Oye, Jero, que tengo yoga. ¿Te pasas tú por el súper del Corte Inglés? Trae aceite, que tienen el bidón de 5 litros de Ecosur Selección Virgen Extra a 4,99 euros el litro. Y aprovecha, que hay un 20% de descuento en cervezas, zumos, refrescos y aguas. Lo digo por los partidos.
8: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
9: En tienda, web y app.
10: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala.
9: eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con...
10: Imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
11: Eso.
5: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, a Mar Puerto.
4: Aquesta setmana, a part de la visita del Papa, hem tingut també, s'ha celebrat aquí a Catalunya, la selectivitat, on milers i milers d'alumnes s'han presentat a les proves d'accés a la universitat. En parlem del tema i ho fem aquí al matí del cap de setmana.
2: A mi personalment, que ja tinc una certa edat, que estic ja més pensant a la jubilació que no pas en el que seria de gran, encara que això ho sempre ho hem de pensar, faria una xerrada ara que crida l'atenció, perquè és una cosa que ja passava. Abans, quan jo estudiava, era així. Em refereixo, si tu feies un examen, ja sigui de la selectivitat, que com es deia abans, ara són les PAU, o un examen qualsevol, en qualsevol branca educativa, si t'enxampaven, era un zero. Era un zero i cap a casa. Almenys en el meu col·le, que era un col·le públic, eh? No estem parlant de qualsevol cosa estranya. Doncs bé, ara... És curiós, però la notícia, ara, amb tota la tecnologia i el salt tecnològic que s'ha fet, perquè les xuletes sempre s'han fet. Mireu, jo he de confessar que alguna vegada he fet una xuleta, però es feien artesanalment, que això ja té un mèrit. És a dir, les escrivies, les posaves, i saps què passava? Que en el fons, quan tu començaves a... Dic, però si és que ja m'ho sé, perquè, clar, com ho acabo de copiar, m'ho he après. I no queia, no, moltes vegades ni feia falta... Treure la xuleta. Bé, tot això que t'estic explicant, bé, perquè la Universitat de Girona endureix la normativa per impedir copiar. Aquí entren diverses coses. Primer, els aparells electrònics, això seria un dels reptes tecnològics, és a dir, aquestes freqüències que et posen a l'orell i pots anar xivant i de més. I això significarà un zero i suspensió de l'examen i possiblement de la prova. En parlem d'això i en parlem amb el senyor Josep Calbó, que és rector de la Universitat de Girona. Josep, bon dia, benvingut.
12: Bon dia, gràcies.
2: Gràcies a tu per atendre'ns, Josep. Bé, com seran aquestes normes més... aquests enduriments de les normatives, conforme, per exemple, els aparells electrònics? Aquesta possiblement seria el gran repte, no?
12: Exacte, sí. Nosaltres ja teníem una normativa d'avaluació que, lògicament, ja parlava del que ara comentàveu, no? De que si un estudiant, diguéssim, copia, si en genèric, doncs bueno, hi ha un efecte, que és la suspensió de l'assignatura de l'examen, en primer lloc, i després, segons com faci mitjana amb altres proves, doncs, de l'assignatura, no? I també parlava aquesta normativa de que es podia obrir un expedient segons quin era el tipus de conducta, diguéssim, fraudulenta que feia. El que s'ha fet fa una setmana en el Consell de Govern és, diem endurir, més que endurir és explicitar més modalitats, diguéssim, de còpia o de frau, en diem de frau. Aclarint la normativa, deixant-ho molt clar, que això, no?, que la utilització o l'intent d'utilització o el fet de tenir qualsevol sistema dispositiu que permeti comunicar-se, diguéssim, amb l'exterior, o sigui, entendrem-ho, un telèfon mòbil i totes les seves derivades, un rellotge d'aquests intel·ligents, unes ulleres intel·ligents...
2: Un auricular, etcètera, sí.
12: Auriculars, tot això, exactament. Qualsevol d'aquests dispositius es tingui expressament o, per desgràcia, es tingui per despista, diguéssim, a mà durant una prova, doncs automàticament representarà això, representarà un zero a la qualificació de l'examen i també podria representar l'obertura d'un expedient i el qual expedient podria també després comportar doncs, efectes de suspensió temporal de la universitat, altres efectes, ja dic, segons el grau de frau que es volgués fer.
2: Clar, això s'emmarca dins d'un marc de lluita contra el frau acadèmic, perquè això seria normal, ningú... Jo no voldria que un especialista estigués al meu car quan ha aprovat copiant o amb frau, vull dir, és una qüestió lògica.
12: Exactament,
2: no?
12: Exactament. Exactament, exactament. I és veritat que això que també comentàveu, no? Que sí, que sempre, ens ho metes sempre, s'havia fet la xuleta aquesta de paper... Jo no faré una defensa de la xuleta en paper, evidentment, perquè no la faré, perquè també és un frau. El que passa és que és un frau diferent que el que es comença a detectar en algunes ocasions, no a la nostra Universitat de Girona, sinó a totes les universitats, això ho parlem amb les altres universitats del sistema català i espanyol, ha passat en exàmens de mira, ha passat exàmens de conduir, diguéssim, ha passat en molts llocs que es comença a detectar sistemes molt sofisticats certificats d'això, de que, no sé, es fa una amb unes ulleres intel·ligents, fa una fotografia de l'examen, sí. I des de fora doncs et dicten les respostes amb un auricular, etcètera, coses d'aquestes que això és inadmissible totalment, perquè ja no es fa el mínim esforç d'entendre i de prendre la signatura. I com heu dit, doncs, en primer lloc, ningú voldria estar en mans del futur, no? Passar per un pont que ha fet un enginyer amb aquest sistema, diguéssim, no? O un metge, o un mestre, o fet qualsevol professional, no? Per tant, és inadmissible en aquest sentit, no? Hem de cuidar el que anomenem la integritat professional, hem de cuidar que els estudiants i les estudiants no entrin en una cultura de la trampa, no? Que no entrin en... Bueno, es poden fer trampes per tot, no? Ni molt menys. Les coses han de ser fetes, les coses han de ser íntegres, i més un estudiant universitari que després ha d'exercir com a professional.
2: D'acord.
12: I a més, també hi ha aquí una qüestió d'equitat o de desigualtat, perquè aquestes tecnologies, diguéssim, tenen un cost, i per tant hi ha gent que se les pot permetre i gent que no se les pot permetre, i per tant també és una qüestió de justícia social, fins et diria, no? D'equitat, al impedir totalment que els estudiants, que alguns estudiants es plantegin d'utilitzar aquestes tecnologies.
2: Aquestes avantatges completament il·lícites, però a mi queda força l'atenció, Josep, perquè vosaltres, això està passant, no a la Universitat de Girona, això passa a tot arreu, a totes les universitats i no universitats, però vosaltres heu sortit a la palestra, possiblement, per això estem parlant tu i jo, perquè ho heu dit, ei, si feu això, aquestes són les conseqüències. Però sembla lògic, no? A mi sorprèn que això no sigui una normalitat. M'explico?
12: Sí, és que jo crec... Sí, jo, com deia, jo crec que és bastant normal, ja dic que tots els estats tenim normatives d'avaluació, ja des de fa molts anys que diuen això, davant d'un frau hi ha unes conseqüències, suspendre l'examen i una obertura d'expedient possible. El que hem fet nosaltres en aquest moment és, com dic, afegir, explicitar la normativa, que això abans us deia explicitament, es parlava de si hi ha un frau, passarà això, no? Ara diem, el frau pot consistir en disposar d'un instrument d'aquests de comunicació amb l'exterior, no? I això, explicitar-ho, ha tingut aquest ressò mediàtic, que també l'hem volgut fer, en part, també l'hem volgut provocar internament, perquè ens ha semblat que a vegades els estudiants diuen no ho sabia, millor no estava al cas. I per tant hem dit, no, modifiquem aquesta normativa, ja dic, amb dues frases, que diuen això, aquesta, explicitar el fet dels dispositius electrònics, però també hem dit, bueno, donem-hi una certa difusió interna, també, evidentment, amb correus electrònics, amb els nostres canals interns, però també externa, perquè els estudiants ja ho sàpiguen, diguéssim, ni s'ho plantegin, per tant, a la possibilitat de fer la trampa, de fer aquest frau, i que no puguin dir després que això, que no ho sabien, que no sé què, vull dir, que sigui molt ben conegut. I doncs ens sembla que havíem de fer-ho, que sortir bastant explicant-ho era recordar això, a tota la comunitat universitària, però també a tota la societat, que l'UDG, que estic convençut que ho compartim amb totes les universitats, no volem acceptar de cap manera aquesta pèrdua de la integritat a la manera de fer de les persones a la seva activitat, en aquest cas estudiantil o després professional.
2: No, suposo que aquí tothom pot estar d'acord amb això, perquè és una qüestió coherent, vull dir, no és una qüestió, no estem parlant de marcianos, ni molt menys. Escolta'm, això dels dispositius electrònics, Josep, com es controla? Serà una qüestió d'inhibidors de freqüència? S'escombrarà amb freqüències? Com funciona això? Perquè em sembla la part més difícil de totes.
12: Sí, ho és. Per això, de moment, el que hem fet és això, és explicitar això a la normativa, i, evidentment, clar, el que ho detectem, el detectem. Clar, si un estudiant deixa el mòbil allà sobre la taula o se'l veu a la butxaca o així, doncs ja està, ho hem detectat, visualment ho haurem vist, no? Però és veritat que hi ha tota una sèrie de... També hi hauria unes tecnologies per detectar les freqüències, les comunicacions, diguéssim, entre els dispositius, i això encara està per diguéssim, treballar a fons. Sí que nosaltres, com també altres entitats, doncs disposem d'alguns dispositius de detecció de radiofreqüència, de freqüències de comunicacions. El que passa és que els utilitzarem de manera molt, diguéssim, puntual i, diguéssim, com podríem dir-ho, com amb una prova pilot, per dir-ho així, una prova pilot d'utilització d'aquestes deteccions, perquè, primer, perquè fer-ho massivament té cost de dispositius i de persones dedicant-s'hi, i perquè hem de tenir una normativa que ho
2: reguli.
12: Que li doni suport, diguéssim, aquesta utilització, que ho reguli, exactament. Per tant, com que aquesta normativa encara no la tenim nosaltres, ni la té gairebé ningú, de fet, jo diria que l'ESPAU també s'ha anunciat que es farien servir una mica així en plan de prova, una mica com una cosa pilot, doncs per el mateix, perquè per utilitzar aquests dispositius de manera, diguéssim, intensiva i això, doncs necessites una normativa que ho reguli, que doni cobertura, diguéssim, perquè hi ha casos, clar, pot haver una persona que tingui un dispositiu mèdic, per exemple, hi ha casuística que s'ha de mirar bé. No es poden fer servir inhibidors de freqüència, almenys es poden fer servir de manera sense...
2: No, crec que estan reservats per qüestions d'emergències i qüestions així.
12: D'emergències, exactament, sí, per això, que hi ha una sèrie de limitacions que les hem de tenir molt en compte. Per tant, si hi ha dispositius que detecten els altres dispositius, per dir-ho així, en tenim alguns, en podrem fer ús nosaltres alguna vegada de manera així aleatòria i com a prova, pilot, però per fer-ho de manera, diguéssim, intensiva i això, necessitem regulació, necessitem normativa que ens empari.
2: Doncs, senyor Josep Calbó, rector de la Universitat de Girona, escolta'm, gràcies per aquestes explicacions i aquests 5 cèntims, molt amable.
12: A vosaltres per l'interès, gràcies.
11: Hola, bon dia.
13: Suposo que parlar de preocupació és el que reflecteix el vostre estat d'ànima dia d'avui?
11: Parlar de preocupació és poc, sí. La situació d'incertesa en què tenim la nostra activitat a causa de la situació de crisi amb el sistema educatiu, la veritat és que en aquests moments ens genera la màxima preocupació i estem en una situació pràcticament d'emergència.
13: Situació d'emergència perquè les colònies escolars se reserven a un any d'antelació. El que estaria en joc és el curs que ve, el curs 26-27, perquè a hores d'ara me comentaves anteriorment que pràcticament no hi ha reserves per les colònies escolars el curs que ve.
11: Hi ha reserves amb un nombre insignificant respecte al que hauria de ser habitual amb un any normal, no? Per entendre'ns. Fins fa poc parlàvem del 50% de davallada, del 75% de davallada. Ara pràcticament podem dir que és que la temporada, a l'inici d'ella, és inexistent en aquest moment, no? Per tant, les empreses que es dediquen a aquesta activitat doncs estan en una situació de màxima preocupació, evidentment.
13: Víctimes col·laterals d'un conflicte educatiu, que en aquest cas s'agafa dins del que seria una situació molt complicada. La viabilitat d'aquestes empreses està en perill si el conflicte no es resol d'una manera ràpida?
11: La veritat és que sí, s'ha de tenir en compte que el sector, en contra del que tot sovint es pensa, està constituït molt majoritàriament per petites i mitjanes empreses, el que coneixem com a pimes, no? Les grans organitzacions, ja sigui del tercer sector o empresarials en aquest àmbit, la veritat és que són molt poques, la gran majoria són empreses petites o mitjanes, i la seva capacitat de maniobra davant de situacions d'emergència com aquesta doncs és realment escassa, no? Nosaltres calculem que quan a una empresa de mida mitjana, per entendre'ns, que es dedica a aquesta activitat, li cau la previsió d'activitat al voltant d'un 20 o un 30%, la seva continuïtat està en risc, no? Per tant, és molt probable que si això no té una solució relativament ràpida, a l'inici de la temporada hi hagi empreses que no iniciïn ja la seva activitat.
13: Les colònies escolars en perill. Ho acabem d'escoltar amb Pep Montes, gerent de les Associacions Catalanes d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura. Ui viu! Moltes petites i mitjanes empreses de colònies escolars tenen la seva viabilitat hores d'ara qüestionada. Pep, continuarem parlant de la evolució de la situació. Gràcies i bon migdia.
11: Moltes gràcies, bon dia.
14: Hola, què tal?
13: Suposo que vísperes de gran esdeveniment. Com van els nervis?
14: Bueno, prou bé, ja hem vist com ha anat tot a Madrid, molt bé, i estem amb ganes de veure el PSC per la Universitat de Barcelona. Estem nerviosos però contents.
13: Finalment, la parròquia del Sagrat Acord de Sabadell, quin indret ha escollit per anar a veure el Sant Pare?
14: Doncs anirem el dimarts al Estadi Olímpic, i és el que hem aconseguit, diguem, entrades, que ha sigut tot una mica difícil, no? Però al final, bueno, n'hem aconseguit bastantes, i al final hi anem més de 30, no sé si arribarem a 40.
13: De 30 a 40 integrants de la parròquia.
14: Sí, potser fins i tot més, eh? El que passa és que hem aconseguit entrades una mica cadascú pel seu compte. Al final serà això, jo crec.
13: És ja demà, l'acte multitudinari a Montjuïc, que m'acaba de dir que ho espera amb nervis, amb la il·lusió, i també per escoltar en primera persona el que diu el Sant Pare, perquè molt interessant totes les paraules que ha dit aquests últims dies a Madrid. Què espera demà del Sant Pare?
14: Sí, i tant. Doncs mira, una mica el que esperem és la confirmació de Pere, no? Perquè això ja s'ha dit molt, però és que realment és el que amb els que parlàvem i amb els que hi anem, el que ens importa és això. I la confirmació en persona, doncs, també és important, veient el que va dir a Madrid, no? De ser més humans, de mostrar el rostre humà. Home, les telecomunicacions està molt bé, però estar-hi present, el missatge també és més fort, més punyent, no? Les circumstàncies, veure els altres també com ho estan escoltant, l'ambient de silenci, bueno, no silenci, o el que passi. Doncs tot això és el que tenim ganes de veure, en el moment i en el lloc, veure quin és el missatge directe que ens vol donar al Papa, que estem allà i a tot el món, vaja.
13: Quina és la logística que teniu preparada per anar demà a Montjuïc? Hora de sortida, si feu el viatge col·lectivament?
14: Bé, anem com petits grups, diguem, no? Perquè no hem organitzat autocar. Jo, per exemple, el meu petit grup, diguem, anem amb una furgoneta, buscarem un pàrquing més o menys a prop per poder-nos acostar als busos que hi ha preparats, i una mica cadascú s'ha fet, cada petit grup, diguem, s'ha fet el seu propi camí, en aquest sentit. El fet d'haver aconseguit les entrades una mica cadascú pel seu cantó ha fet que ens dividim en petits grups, no?, de la mateixa comunitat. I així ho farem així.
13: I amb molta antelació.
14: Sí, exacte. Ja al migdia ja estarem sortint cap allà.
13: Joan Gil, professor des de la parròquia del Sagrat Acord de Sabadell, són centenars de parròquies que demà aniran a Montjuïc. Gràcies, professor Gil. Gràcies i bon migdia.
14: Gràcies a vosaltres. Adéu.
4: I d'aquí una estona connectem per parlar també, en aquest cas telefònicament, amb Pitingo sobre el seu nou projecte musical. D'aquí una estona el truquem i us ho expliquem tot.
5: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
15: En HR Motor sabemos que tu coche tiene que estar en todas, para el trabajo, la compra, los viajes. Por eso tenemos vehículos reacondicionados que se adaptan a ti, con financiación a tu medida y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestros centros o entra en hrmotor.com.
16: Ahora 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regalo para tu compra diaria, solo hasta el 14 de junio. Descárgate nuestra app y aprovecha sus ventajas en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app.
17: Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
18: Y puedes ser todo eso siendo profesional.
17: Y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo con hasta 11.800 euros de descuento y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
5: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
4: Ha arribat el moment, ara sí, parlem aquí al matí del cap de setmana amb Pitingo, després d'una llarguíssima trajectòria musical, perquè ens expliqui el seu nou projecte.

0: nostre i malauradament ens ha tocat el nostre. Amb la qual cosa, veritablement, som el centre que pitjor es porta a l'Udalere, però deixa en una mala situació el tema dels dos centres que queden també tocats de principi, amb la qual cosa els propis companys dels altres dos centres pensen que això al final és una mort a fals cicles.
1: No sé si considereu que esteu rebent prou suport de l'administració, crec que de l'Ajuntament del Prat sí, que us han fet costat aquesta tarda, però per part del govern, per exemple, fins a quin punt arriba la seva implicació?
0: A veure, el tema és que des d'un principi nosaltres al no reconèixer per temes d'amagar informació o de no donar la informació com tal de l'empresa, nosaltres no hem reconegut a l'inici del procés amb el temps i forma que sí que planteja l'empresa, dient que ell des del dia 11 de maig ja va començar el procés d'aquí de consultes, i aleshores estem convocats sempre pel Departament de Treball. Veritablement, avui hem tingut l'última reunió que hem tingut avui al matí, és veritat que l'administració està apretant, però sí que és veritat que així com a recanvi estem reclamant el tema del manteniment dels llocs de feina, i si no, com a mínim, primer, com es va fer amb l'altre procés, primer tindríem que veure si veritablement els 211 treballadors i treballadores que estan afectats es poden minimitzar, i segon, en quines condicions es poden quedar aquelles persones, si hi ha una possibilitat de recol·locació o no. Aleshores, si es donés aquestes causes, després ja hauríem de parlar de les condicions. I l'empresa ho vol fer al revés. Primer vol parlar de les condicions i després, en tot cas, ja parlaria a veure si hi ha la possibilitat de recol·locar i de baixar aquest número d'afectats.
1: Arran d'aquest ERO, s'ha recordat molt, no, aquests dies, el procés de reindustrialització arran del tancament de la planta de la Zona Franca. No sé si plantegeu que es busquin solucions similars.
0: Correcte.
1: En aquest cas.
0: De fet, pensa que des del tancament de les plantes va haver un acord on aquest acord es va mantindre les condicions d'aplicació d'aquest expedient fins a juny del 2025. I, de fet, fins a març, és a dir, fa dos mesos, tres mesos, encara estava sortint gent amb les condicions aquestes d'aplicació de l'ERE del 2020. Aleshores, clar, companys que estaven a la taula del costat o que estaven treballant colze a colze amb aquests companys no podrien entendre que qualsevol treballador o treballadora dels centres afectats se'n vagi amb unes condicions diferents a aquelles. És el que està reclamant. Per això estem demanant la implicació de l'administració, perquè veritablement la companyia Nissan com a tal no és la que pot dir recol·loco gent a una altra empresa perquè no és la meva empresa, però sí que pot, l'administració sí que és veritat que té moltes empreses que estan depenent, entre elles la Ebro, per exemple, d'ajudes d'ajudes d'apoio institucional i que tenen una sèrie de compromisos per poder accedir a aquestes ajudes i aquests diners que els hi poden arribar, i una d'elles és que tenen que fer una sèrie de contractacions. Aleshores, jo crec que aquí és on entra l'administració i on pot trobar aquestes oportunitats d'aquestes empreses, que sí que ho coneix l'administració, per veure si hi ha que la possibilitat de recol·locar, que a diferència de la Zona Franca, amb els tancaments del 2020, on eren quasi 1.000 persones que havia que recol·locar, ara aquí veritablement estaríem parlant entre 40 i 60 persones.
1: Avui, Joan Carles, inicieu aquesta protesta indefinida. No sé si teniu previst endurir les mobilitzacions d'ara en endavant.
0: Bé, nosaltres en principi entenem que mentre que encara no hagi acabat el procés de consultes, que acaba demà, encara tenim l'esperança de poder reconduir la situació i intentar que l'empresa s'ho repensi, vulgui parlar primer de les nostres condicions i després nosaltres parlaríem de les seves. Aleshores, fins aleshores, nosaltres encara no ens plantegem cap tipus més de mobilització que no sigui la d'estar de moment aquí amb la plantilla. Demà la traslladarem tota a la sede del Departament de Treball perquè estigui fent-nos costat davant de l'empresa i que així l'empresa vingui al sentit de la plantilla. I a partir de com acabem demà a les 12 de la nit, doncs aleshores ja suposo que tocaria reunir-nos i veure quines són les accions que hi ha d'aquí endavant.
1: Molt bé, Joan Carles Yepes, delegat sindical d'UGT de Nissan, al centre de recanvis. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i seguirem de prop com acaba aquest expedient de regulació, si és possible la negociació, per evitar que es perdin tants llocs de feina, en aquest cas al centre de recanvis del Prat. Tindrem ocasió segur de tornar a parlar.
0: Molt bé.
1: Gràcies, Joan Carles.
0: Gràcies i gràcies per donar-me.
1: Que vagi molt bé. Bona tarda.

0: Adeu, bona tarda.
1: Barcelona viu un mes de juny de vertigen. En només 5 setmanes, la capital catalana encadena grans cites internacionals, des del Primavera Sound i el Sonar, passant pel Gran Premi de Fórmula 1 fins a la històrica visita del Papa Lleó XIV o la imminent sortida del Tour de França. Un calendari d'esdeveniments massius que ha enfilat l'ocupació dels apartaments turístics per sobre del 97%. L'Ajuntament de Barcelona manté intacta l'ambició d'atreure grans esdeveniments, però en canvi manté el pla d'eliminar les 50.000 llicències o els 50.000 llits legals que ofereixen els pisos turístics de cara al 2028. Anem a parlar d'aquesta contradicció i ho fem avui amb la Marian Muro, que és directora d'Apertur. Marian, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Clar, és una contradicció, es miri, però és a dir, a tots ens agrada aquests grans esdeveniments. Està clar que a nivell de la zona on toqui, doncs els veïns ho pateixen, però les dades d'aquest mes ens diuen que pràcticament estem a un 100% d'ocupació i que, com s'explica que el govern municipal vulgui que Barcelona continuï sent un referent mundial d'aquests grans esdeveniments i alhora plantegi tancar l'aixeta a prop del 40% de l'oferta d'allotjament de la ciutat de cara al 2028.
2: Bé, nosaltres creiem que, bueno, que estem en un moment d'absoluta contradicció, no? Per un costat, realment Barcelona es vol consolidar com una gran capital mundial d'organització d'esdeveniments de tot tipus, una magnitud global i mundial important, i d'altra banda, doncs, té un discurs de decreixement, de massificació, i per tant està d'alguna manera transmetent una dualitat de missatges que són contradictoris, perquè si efectivament el que una ciutat el que vol és no tenir aquest efecte crida, reduir el número de visitants, òbviament el calendari del mes de juny és absolutament incoherent.
1: Sí, clar.
2: Per tant, nosaltres ho diem, nosaltres els apartaments turístics de Barcelona, que val recordar que són 10.000 absolutament legals, professionals, que tenen una ocupació gairebé del 100% aquest mes, jo em pregunto, no, on aniran en un futur totes aquestes famílies que avui han vingut a Barcelona per poder veure el Sant Pare?
1: Clar.
2: O tanta gent que el Primavera Sound, el Sonar, estan apartaments turístics. I més enllà dels aconteixements, amb gent que ve per altres raons, per raons mèdiques, per raons culturals, i que és una opció d'allotjament. O sigui, el que es tracta és d'oferir una ciutat al món global, però amb una diversitat d'opcions de poder allotjar-se.
1: Perquè clar, vosaltres a més heu llançat una campanya molt gràfica que avisa directament el públic jove i les famílies que d'aquí a 2 anys, si s'acaba complint tot això, potser no es podran pagar un viatge per venir a un festival a Barcelona, per exemple. Això és el que diu la vostra campanya, perquè si finalment s'eliminen aquests 50.000 llits que, com bé deia, són legals, clar, quines conseqüències reals tindrà per la butxaca del visitant mitjà i de retruc per al comerç i la restauració dels barris?
2: Bueno, absoluta. De fet, nosaltres ja vam fer un estudi que es va presentar al seu moment. L'afectació del PIB de la ciutat directa, indirecta, induït, era d'uns 1.900 milions, 40.000 persones al carrer. I el que hem de pensar des d'una perspectiva que moltes vegades no la veiem. És a dir, no és només la falta d'accessibilitat o la impossibilitat de molta gent que no podrà venir perquè no podrà pagar les tarifes hoteleres o per manca d'allotjament, sinó que tenim que pensar en l'actor econòmic. És a dir, a un Primavera Sound, a un Sonar, li interessarà en un futur mantenir els seus festivals, la seva activitat econòmica en una ciutat que no té la capacitat de poder allotjar tot tipus de visitants. Fixa't en una dada que és interessant. El Primavera Sound ha tingut uns 200.068 visitants, no? Participants. D'aquests, el 60% han estat gent internacionals.
1: Clar, imagina't.
2: Aleshores, això què vol dir? Que segons quins tipus d'esdeveniments no són rentables únicament amb la participació local. Van més enllà, també perquè tenen ja un espírit global i, en segon lloc, perquè alimenta la seva rentabilitat al poder tenir un gran nombre de visitants. Si aquests visitants no es poden allotjar, perquè sí, clar que es podrien allotjar al Masnou a Mataró, però no sabem quan arribarien al festival,
1: sí, clar, que s'arrobarien. Sí, sí. Bueno, sí, sí.
2: Per tant, és una situació molt complexa.
1: Clar. Marian, des de l'Ajuntament sovint assenyalen que el pis turístic és un dels culpables de la massificació. En canvi, vosaltres dieu, ho defenseu i precisament defenseu que aquesta modalitat ajuda a descongestionar les zones hoteleres tradicionals. De quina manera contribueix el sector a repartir la riquesa i els visitants més enllà del centre de la ciutat?
2: Mira, nosaltres... Artur té els 10.000 departaments que estan distribuïts per tots els districtes de la ciutat. Això té dues conseqüències directes. La primera és que descentralitza, repart els visitants per tots els districtes. En segon lloc, l'impacte en l'economia local fa que la riquesa es pugui distribuir més enllà dels pols turístics. Però hi ha un tema interessant amb el tema de la massificació que s'ha esmentat. Hi ha estudis de competència, hi ha literatura en aquest aspecte, la massificació, l'origina, la crea qualsevol que sigui la ciutat. És a dir, no qui està allotjat en un apartament, els que estan també allotjats als hotels. La gent que ve d'excursió a passar un dia a veure la ciutat. Per tant, el concepte d'atribuir la massificació al visitant que està en un apartament turístic no té cap sentit.
1: I, escolta, falta poc més de... Perquè, clar, això del temps és inexorable, Marian. I estem a any i mig ja del 2028, que quan la van posar sobre la taula semblava una data molt llunyana. Això és la data que ha fixat el decret de l'Ajuntament. Des d'Apertur, quines vies de diàleg teniu obertes actualment amb el consistori?
2: Bé, no tenim cap, però és que no l'hem tingut mai.
1: Ah.
2: O sigui, des del moment en què es va anunciar per la seva part l'eliminació, no hem tingut cap tipus de contacte. O sigui, no hem estat en una taula en cap moment parlant.
1: Caram.
2: Per tant, jo sempre invoco, no, d'alguna manera, el diàleg, la conversa, l'arribar a consensos, i això on em porta? Em porta que això és un anunci electoral. Això és campanya electoral. I per què? Perquè d'alguna manera s'està anunciant, precisament en aquests moments hi ha una campanya per tota Barcelona, en marquesines, en publicitat, anunciant que el 2028 no hi hauran apartaments a Barcelona. Això ja ha estat objecte d'un procediment judicial, perquè realment, en primer lloc, avui no hi ha cap tipus d'acord oficial de l'Ajuntament afirmant i acceptant i aprovant aquesta possibilitat. Això és una possibilitat hipotètica. Té que guanyar l'alcalde de Barcelona, té que tenir majoria, és a dir, forma part del seu programa. Però avui aquest sector és un sector econòmic legal, professionalitat, que contribueix amb els seus impostos. Jo tinc que dir la veritat, porto més de 25 anys al sector turístic, tant des de la vessant pública com de la privada. Mai havia vist un atac com el que s'està produint en aquests moments per part de l'Ajuntament de Barcelona contra un sector que poc més que semblen traficants o quan es fan empreses que tenen una habilitació atorgada per l'Ajuntament amb caràcter indefinit.
1: Clar.
2: Professionalitzades que paguen impostos que generen llocs de treball. Bé, jo això no ho havia vist mai.
1: Em sobta que no s'asseguin almenys un cop a part tour, tenint en compte que sou responsables directes de 50.000 llits, sou agrupeu a 10.000 persones, per tant, vaja, no sé, creus que després de les eleccions això pot canviar, es pot començar a matitzar, és a dir, de moment no negociem, no volem saber res, però a partir del maig de l'any vinent, que hi ha les eleccions municipals, es pot començar a obrir portes de diàleg?
2: Potser, però si em permets, que jo també he tingut responsabilitats públiques. És una obligació d'aquell que està en un lloc, en una representació institucional, no?, de rebre a tothom.
1: Clar.
2: És a dir, tu no pots dir demà desapareix un sector econòmic i no tenir ni la sensibilitat de seure.
1: Clar.
2: Jo sempre poso un exemple. Imaginem que ara diem a Barcelona que hem decidit que només volem el comerç local. Comerç local, comerç local. I decidim que ens carguem totes les botigues internacionals que hi ha a Barcelona. Home, perdó, ens quedaríem tots com si no passés res.
1: No? En fi... Doncs bé, que això quede temps encara perquè pugui anar canviant i pugui...
2: Això ho resoldrà Europa.
1: Ja. Doncs la pregunta queda a la taulada de l'Ajuntament, si Barcelona vol continuar jugant a la Lliga de les Grans Capitals Globals de la Cultura, els esports i els negocis, ha de tenir clar on allotjarà els seus convidats. Marianne Muro, directora d'Apertur, gràcies per haver estat avui als micròfons de COPE Catalunya i, escolta, sort amb la campanya.
2: I moltes gràcies a tots vosaltres.
0: I fins aquí el programa d'avui. Ara us deixem amb Agropopular. Que tingueu un molt bon dissabte.
3: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
4: Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
5: Y puede ser todo eso siendo profesional.
4: Y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo con hasta 11.800 euros de descuento y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
6: Aceite cambiado, ya se puede llevar su coche.
7: Muchas gracias. Por cierto, ¿podría hoy llevar a mis hijos al cine?
8: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
9: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
10: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con...
11: Imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
12: Eso.
13: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
14: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
15: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
16: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
17: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
18: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
19: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
18: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
20: Ocho y media, 7:30 en las Islas Canarias. Arranca Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
21: César Lumbreras.
22: Agropopular.
21: COPE. Estar informado.
20: Emisión correspondiente al 13 de junio de 2026. Entre otros santos, hoy festejamos a San Antonio de Padua. 7 titulares correspondientes a esta semana. Asaja prevé una producción de cereales de invierno de 15,1 millones de toneladas, una cifra muy alejada de los 22 millones de 2025. cosecha muy irregular y precios que no cubren los costes de producción. Estaremos en las siegas en Badajoz, Ciudad Real y Córdoba. Entre el 6 de julio y el 15 de septiembre podrán solicitarse las ayudas para la renovación del parque de maquinaria agrícola en el marco del Plan Renove 2026. Estará dotado con 9,55 millones de euros. Asaja de Castilla-La Mancha emprende acciones judiciales contra Agroseguro. Quiere que se investiguen sus prácticas a la hora de valorar los daños causados por conejos y especies de caza mayor en las explotaciones agrícolas. La industria cárnica prevé una caída de las exportaciones españolas de carne y productos cárnicos debido al impacto de las enfermedades ganaderas, en particular de la peste porcina africana en el caso del porcino y la dermatosis nodular en el vacuno. El IPC de alimentación se mantuvo estable el pasado mes de mayo respecto a abril y subió un 2,2% respecto al año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística. Los huevos y la carne de vacuno son los productos que más han subido en el último año. La Comisión Europea presentó ayer su propuesta con medidas a corto plazo para apoyar a los agricultores afectados por la subida del precio de los fertilizantes. Y la actual presidencia chipriota del Consejo de Ministros de la Unión Europea ha presentado un primer proyecto de compromiso ya con cifras sobre el marco financiero plurianual del periodo 2028-34. Plantea una reducción del presupuesto global respecto a la propuesta de Bruselas. Y los países más tacaños ya han dicho que no están de acuerdo. Pregón lleva por título: hacen falta medidas urgentes para los cereales y para la peste porcina africana. Hablaremos de peste porcina africana, tendremos el consultorio de la PAC con don Juan Pedro Medina y también, por supuesto, la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. José Miguel Viñas, muy buenos días, calor, calor y calor.
1: Muy buenos días, efectivamente, César, una jornada por delante muy calurosa y no solamente por el centro y el sur de la península, también por el norte, porque hoy suben y mucho las temperaturas por todo el norte peninsular, unas temperaturas que van a superar con holgura los 30 grados y acercándose incluso a los 35 en algunas zonas del área cantábrica. Ahí está la noticia, también las tormentas por el noroeste, de hecho tenemos ahora alguna que está afectando al norte de Extremadura, a Cáceres, pero mañana aumentará esa actividad tormentosa manteniéndose el ambiente caluroso y esa combinación de calor y tormenta seguirá la próxima semana.
20: Gracias, aprovechamos para recordar 12 años y 52 semanas, la semana que viene 13 años, desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro. Seguimos preguntando dónde fue a parar ese 1,5 millones de euros. Ya saben que tienen estos micrófonos abiertos. Bueno, pues todo ello, los responsables de Agroseguro me refiero, todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Lucía Díaz, Carmen Enamorado, en el control de sonido Cinta Molina y en el control central el caudillo Orihuela. Y es el momento de escuchar dos consejos.
12: Vuelven los premios Big Good de McDonald's. Arranca la tercera edición de los galardones que impulsan la innovación social y ambiental en el campo español. Hay 20.000 euros de premio por categoría. Inscripciones abiertas ya. Presenta tu proyecto en premiosbiggood.es.
22: Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía Cope es tu sitio.
23: Da igual el escenario en el que te pongas, la inteligencia artificial va a destruir empleo neto. Todos hemos estudiado lo que supuso la imprenta, la revolución industrial. El problema es que ahora estamos ante una revolución que es cada vez más rápida.
24: De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
20: Nos vamos a la verbena de San Antonio, por favor.

0: la història de la Sandra Cooper és la demostració que la passió i la perseverança poden acabar convertint un hobby en una autèntica professió. Cada setmana parlem d'aquells hobbies curiosos, aquelles coses que us apassiona fer i que m'agrada que em compartiu a través del mail camins.catalunya@cope.es. Doncs la Sandra, nascuda a Girona i resident a Barcelona, va dedicar durant 15 anys la seva vida a la docència com a professora d'anglès, mentre paral·lelament anava cultivant el seu amor per la música. Formada al Taller de Músics de Barcelona, la seva connexió amb el món musical va fer un gir inesperat quan el primer vídeo que va publicar a l'Instagram va arribar fins a Robin Banerjee, guitarrista original d'Amy Winehouse i peça clau en l'enregistrament de Back to Back. D'aquesta connexió va néixer un projecte musical que ja fa 5 anys que rendeix tribut a l'Amy Winehouse, combinant també temes propis i una identitat artística molt i molt personal. Ara, després d'un any i mig, apartada dels escenaris a causa d'un trasplantament de ronyó, la Sandra torna amb més força i il·lusió i amb ganes que mai de reprendre el projecte i continuar compartint la seva música amb el públic, i ens ho va explicar aquest matí en el programa. Molt bon dia, Sandra.
1: Bon dia.
0: Sandra, com vas passar de la teva etapa com a professora d'anglès al món professional de la música?
1: Pues això està passant ara mateix. O sigui, estic tancant una acadèmia d'anglès on he estat donant classes durant, bueno, 3 anys a Castellà del Vallès, i doncs dia 10 a 60 clients, buidar el local, i doncs mentre arriba el guitarrista de l'Amy, després d'un any i mig, i doncs reprenc la carrera.
0: I què va significar per tu que Robin Banerjee contactés amb tu després del teu primer vídeo a Instagram?
1: Bueno, és una cosa especial, perquè és una persona que ha acompanyat a la Amy, i llavors això el fa un guitarrista especial.
0: I clar, però jo m'imagino en el moment que tu ets a casa i et truca i et diu: hola, sóc el Robin Banerjee. Clar, tu, jo no hagués penjat, hagués dit: això és una broma, o què passa? Com va ser la teva reacció?
1: Va ser així, eh? Sí, o sigui, la meva reacció va ser... Vaig seguir la meva vida i al cap de 6 mesos, perquè van ser 6 mesos que m'anava enviant missatges, i em demanava posar una cançó de jazz, passa'm alguna cosa, i jo estava molt ocupada amb el meu fill, amb l'acadèmia d'anglès, i la veritat és que no me'n donava compte, no?
0: No hi donaves importància, o no t'ho acabaves de creure, vaja.
1: Jo crec que no m'ho creia, i a la vegada tampoc, no li donava importància. Estava tan estressada que no... Llavors, al final, doncs, vaig decidir donar-li el WhatsApp, me'l va demanar, i ens vam posar... Ell m'enviava com cançons originals i jo composava lletres i melodies. Hosti. I així, doncs, vam anar fent música.
0: I què representa l'Amy Winehouse en la teva trajectòria artística i personal?
1: Doncs és ara, és justament ara, després d'un divorci que he tingut, d'una història terrible, que m'adono compte de la connexió real que tinc amb aquesta noia, perquè jo no la negava. Negava la connexió que tenia amb ella i no la... Bueno, no, ni era fanàtica d'ella, ni tampoc veia... Bueno, sí, veia potser una noia que tenia, jo què sé, aquesta relació turbulenta amb un home, no? I que se l'havien portat per davant, però no veus la relació amb ella, no? Fins ara, ara sí que l'he vista, ara sí.
0: O sigui que
1: realment... Perdona.
0: No, disculpa que t'havia tallat, jo deia que realment a vegades a la vida les coses passen per algú en l'aspecte de que de cop i volta havies de fer tribut a ella perquè teníeu una connexió, encara que en aquest cas era negativa, i disculpa que t'havia tallat i volia puntualitzar això.
1: Bueno, jo sento com que m'acompanya, realment m'acompanya. I com... està sempre, sempre amb mi.

0: Ha estat com una espècie de duo que després s'han anat enganxant músics molt reconeguts com doncs, Miki Santamaria, Àlex Badia, Miguel Lamas a Madrid. Grans músics sempre ens han acompanyat, la veritat. I doncs, hem pogut tenir l'oportunitat d'arribar fins a banda de nou músics i composar música original.
1: Sandra, quins projectes i objectius tens ara mateix, tant amb els tributs com amb la teva música original?
0: Sí, ara és un retorn. O sigui, ara mateix acaba de tornar després d'una recuperació de salut. Bueno, els dos han tingut una recuperació de salut bastant densa i doncs tornem amb ganes de moltes ganes de tornar i moltes ganes de fer música original.
1: Sandra, quins projectes i objectius tens ara mateix, tant amb els tributs com amb la teva música original?
0: Estem amb moltes ganes de tornar, composar música original, tornar als escenaris i de moment doncs, tot l'estiu, passar-me tot l'estiu cantant.
1: I aquells que ens estan escoltant i et vulguin veure, on ho poden fer?
0: Tinc l'Instagram, que és Sandra Cooper, amb dos os oficial, i allà doncs solc penjar doncs, concerts, events, tant amb el guitarrista de la IMI com sense.
1: I llavors, a partir de les xarxes socials, et podran trobar. Doncs, Sandra, moltíssimes gràcies per venir-nos a explicar la teva història, seguint endavant amb aquest ja no hobby, sinó ja feina, que has lluitat per aconseguir-la i que tinguis molts èxits.
0: Moltíssimes gràcies, Raquel, moltíssimes gràcies.
2: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.

0: i mots com baliga-balaga o sapastre, plens de caràcter i amb molta personalitat lingüística, són poc habituals escoltar-los al nostre dia a dia, al carrer. Descobrirem què volen dir exactament i en quines situacions encara les podríem utilitzar. En parlaré amb el professor de català Adrià de la web online www.joaprencatalà i recuperarem paraules ben curioses que abans es feien servir molt per descriure persones i que ara gairebé no sentim. Una manera divertida de reivindicar paraules tradicionals i mantenir viu el català més genuí. Molt bon dia, Adrià.
1: Bon dia. Com bé has dit, aquesta setmana parlem de paraules catalanes molt expressives per descriure persones. D'aquelles paraules que només sentir-les ja et fan imaginar perfectament com és algú. Perquè el català té paraules molt concretes per definir actituds, maneres de ser o comportaments. I moltes són molt més expressives que no pas una descripció llarga. El que passa és que sempre acabem recorrent a les mateixes o fins i tot a barbarismes. Descobrim quines són. Comencem amb un mot compost, baliga-balaga. Quan diem que algú és un baliga-balaga, volem dir que és una persona que no té formalitats, és impresentable, poc seriosa. És una paraula molt sonora i només dir-la ja transmet aquesta idea de desordre o poca serietat. A més, recordem que els compostos reduplicatius, aquests en què repeteix la mateixa paraula igual o amb algun canvi de so, s'escriuen amb guionet. També tenim poca solta. Aquesta és bastant transparent, una persona poca solta és algú que té, com diu la paraula, poca solta, és a dir, algú poc responsable, poc sensat, que fa coses sense pensar gaire. Normalment s'utilitza amb comportaments absurds i fora de lloc. Després hi ha una paraula força potent, que és escanyapobres. Aquesta es fa servir per parlar d'algú molt avar, que mira massa els diners o que intenta aprofitar-se dels altres econòmicament. Un sinònim és usurer. Fins i tot tenim una novel·la del segle XIX que s'anomena Les canyapobres, de Narcís Oller, i ja podem saber una mica de què tracta pel títol. Un altre que a mi m'agrada molt per la sonoritat és nyicris. Un nyicris és una persona molt prima, escanyolida, amb poc vigor. També diem que algú és un capsigrany. El capsigrany realment és un ocell, però en sentit figurat és una persona beneita o una mica curta d'enteniment. I és curiós perquè el català fa molt això. Agafa noms de coses recurrents, com animals, i els converteix en maneres de descriure persones. També hi ha el mot sapastre. Un sapastre és algú maldestre, que fa les coses malament, amb poca traça,

0: aquella persona que intenta arreglar una cosa i encara l'espatlla més. Jo una mica sí que m'hi considero. I encara una altra, un set ciències. Aquí parlem d'algú que es pensa que ho sap tot, el típic que opina de qualsevol tema, encara que no en tingui ni idea. Avui dia, per xarxes socials, en tenim molts. I el més interessant és que moltes d'aquestes paraules són molt difícils de substituir amb només un sol mot. Per això val la pena conservar-les i fer-les servir. Si us agraden aquest tipus de paraules i expressions genuïnes, em podeu seguir a Instagram, Jo Aprenc Català, on cada setmana comparteixo continguts sobre llengua catalana, frases fetes i vocabulari del dia a dia. I si voleu evitar barbarismes i parlar amb més naturalitat i seguretat, també podeu fer una ullada al meu llibre Clar i Català, barbarismes i barbaritats del català i com pots evitar-los.
1: És curiós, Adrià, perquè avui en dia que tenim tanta tecnologia que hauríem de conèixer molt millor les coses, molt més que abans, que s'havia d'anar a la biblioteca, consultar-ho, tenim tot molt a mà, les xarxes socials haurien de potenciar molt més el català, perquè a vegades, tenint un vocabulari tan ric, utilitzem sempre les mateixes paraules i aquelles paraules que formen part del nostre diccionari, com tu bé ens expliques cada setmana, acaben quedant una mica obsoletes o perdudes. Llavors, des d'aquí jo faig aquesta crida a tothom que fa aquests vídeos a les xarxes, que avui en dia són tan virals i tan vistos, que també potenciïn la llengua, perquè tenim una llengua que és molt bonica i que no s'ha de perdre.
0: Sí, tenim molts recursos a les xarxes, però també a moltes institucions, molts diccionaris, i val la pena utilitzar-los ara que amb un sol clic podem accedir a tot aquest material.
1: Doncs, Adrià, nosaltres esperem accedir a tu també el dissabte vinent, que ens portis més ensenyances sobre la nostra llengua, que ens ho expliques, com sempre, molt i molt bé.
0: No hi faltaré. Que passeu bon cap de setmana.
2: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra.

0: Aquest estiu, més enllà del Mediterrani, hi ha dues destinacions que estan enamorant els viatgers, els fiords noruecs i les illes gregues. Paisatges espectaculars, pobles amb encant, gastronomia, relax i tota la comoditat d'un creuer amb tot inclòs. Una manera ideal de descobrir diferents destinacions sense fer i desfer maletes cada dia. I el millor, encara hi ha opcions molt interessants reservant amb 3w.solocruceros.com. I per parlar-ne, avui ens acompanya l'Aida de solocruceros.com. Bon dia, Aida.
1: Hola, bon dia.
0: Aida, m'encanta això, perquè el fer i desfer maletes, sobretot per les que som dones i ens en portem tot per si de casa, això és meravellós.
1: Sí, la veritat que sí.
0: Quan pensem en creuers d'estiu, gairebé sempre pensem en el Mediterrani, però aquest any els fiords noruecs i les illes gregues estan despertant sobretot molt d'interès. Per què?
1: Sí, el Mediterrani sempre ha sigut el destí més demandat, però bueno, aquest any tota la zona del nord d'Europa i les illes gregues estan cridant molt l'atenció, no? Al final els clients venen buscant sobretot al nord d'Europa tranquil·litat, naturalesa, paisatges, el tema d'una experiència més especial, no? Pues estar rodejat de muntanyes. I bueno, després tenim l'altra variant, que és les illes gregues, que és un destí més mogut, i bueno, la gent ve buscant tot el tema de les típiques illes tan famoses, Mykonos, Santorini, amb les aigües cristal·lines, la gastronomia local. Bueno, i el fet de fer aquestes destinacions, no, sobretot illes gregues i fiords, és molt més còmode, perquè te n'oblides d'agafar ferris, inclús avions, moure't per carreteres, i amb el creuer, amb el vaixell, un dia estàs en un port, un dia estàs en un altre, inclús arriben a llocs que per terra no es pot arribar.
0: I com és l'experiència de fer un creuer per als fiords noruecs? Què és el que més sorprèn els viatgers quan arriben als llocs, com per exemple Geiranger o Flam?
1: Sí, jo sempre ho dic, és una experiència que s'ha de fer una vegada a la vida, el fet de navegar per dins d'un fiord amb el vaixell. És silenci, és tranquil·litat, escoltes només els animals, escoltes les cascades, l'aigua, vas navegant i coneixes els típics pobles petits noruecs, la gent local, la cultura. I bueno, al final la zona de Geiranger, de Flam, són els més espectaculars. Jo sempre dic que són joies de la corona, perquè bueno, al final estem parlant del fiord més important. A Flam també destaca sobretot el tren de Flam, que és el tren més bonic de tot el món. I a l'estiu sempre és la millor època, no? Sobretot al maig-juny, perquè és quan hi ha més hores de sol. Inclús poden disfrutar del típic fenomen, no? Del sol de mitjanit.
0: Que és meravellós. I si parlem de les illes gregues, què tenen Mykonos, Santorini o, per exemple, Corfú, perquè siguin destinacions tan desitjades cada estiu?
1: Sí, les illes gregues sempre tenen aquesta combinació de bon clima, sobretot calor, platges, aigües cristal·lines, els típics poblets blancs, no? La gastronomia mediterrània, com comentàvem, també molta història i molta cultura. Vale, bueno, al final Mykonos és la típica illa coneguda pels seus carrers blancs, l'ambient, i bueno, Santorini igual, vale, al final la típica caldera, però jo sempre dic, a part de Mykonos Santorini, vale, que són les illes més famoses, també hi ha illes de Grècia no tan conegudes i que són igual d'espectaculars, com per exemple Milos, Rodes, Hidra, i bueno, el que comentàvem, no? L'avantatge d'estar cada dia en una illa sense preocupar-te de desfer i fer maletes és una experiència increïble.
0: Un dels avantatges, doncs, del creuer és la comoditat. Ho podeu trobar a www.solocruceros.com. I què inclou exactament l'experiència a bord i per què és una manera tan pràctica de viatjar, Aida?
1: Sí, al final, bueno, és el fet de fer un creuer, doncs tens la tranquil·litat que ja ho tens tot organitzat, no? Des de l'allotjament, tot el tema dels menjars, les begudes, totes les activitats que es fan al vaixell, que és durant tot el dia, totes les hores, hi ha espectacles, tens accés a moltes instal·lacions, vale? Aleshores, bueno, fa que sigui una manera molt pràctica de viatjar, perquè ja ho tens tot inclòs. Aleshores, és el que comentàvem, el vaixell es converteix en el teu allotjament, però això forma part també, doncs, de l'experiència, no? És una opció molt, molt còmoda de viatjar, ja sigui per famílies, amics, parelles, gent gran. Hi ha espais de relax, hi ha espais per tothom i bueno, molt recomanable, la veritat.
0: Doncs, i per als oients que ara mateix estan pensant en escapar-se aquest estiu, quines promocions o preus destacaries avui des de www.solocruceros.com?
1: Doncs podríem destacar alguna promoció que hi ha per la zona de Noruega de cara a setembre. També podríem dir que ara mateix tenim una opció bastant, bastant econòmica amb l'MSC Lírica, la zona de les Illes Gregues, amb l'MSC Divina i també Norwegian. Aleshores, jo sempre dic, truqueu-nos, nosaltres us ajudarem a buscar la millor opció, a buscar el creuer que més s'ajusti a l'itinerari que vosaltres teniu pensat. I res, per fer això doncs, ens podeu trucar al 933-973-165 o bé podeu entrar a la web de solocruceros.com i a partir d'aquí ja veure tota la informació.
0: Doncs que ràpid que has dit el número, Aida, me'l pots recordar, que ara l'estava notant.
1: Sí, perdona, és 933-903-165.
0: Doncs ja ho sabeu, no us ho perdeu, www.solocruceros.com i Aida, t'esperem així de ràpid perquè tornis el dissabte vinent a visitar-nos i explicar-nos doncs, aquestes ofertes tan bones de solocruceros.com.
1: Perfecte, doncs ens veiem el dissabte vinent. Moltes gràcies.
2: Esteu escoltant Cap de Setmana
3: amb Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
4: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
5: 63.985 63985 serie 115 115.
4: Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo fin de semana. 11. Bien jugado.
6: Juntos hemos vivido una visita histórica.
7: ¡Papá León, te queremos!
8: Ha llegado León XIV para sacar la iglesia a la calle.
9: Por primera vez un papa va a pisar el Congreso de los Diputados.
10: Están iluminadas todas las torres de la Sagrada Familia.
11: Mensajes que nos dejan huella.
12: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, deténganse.
6: Momentos irrepetibles.
13: ¡Nos acaba de bendecir!
11: Plazas llenas de fe, emoción y esperanza.
14: Bueno, esto es fervor en Montserrat. Está en plena plaza. Mira, le acercan a un bebé.
15: En pleno paseo de Recoletos a rebosar de gente.
16: Se ha superado con creces el 1.200.000 personas para la Santa Misa en torno a la...
6: Hemos acompañado cada paso del Papa León XIV en España.
11: Y no lo olvidaremos nunca.
17: En este momento, el Papa León pasa justo... ¡Adiós!
18: Otra vez el Papa, bendiciendo a más niños y...
6: Gracias, León XIV.
11: Y gracias a ti por vivir este viaje en COPE.
19: Sería genial arrancar el verano con coche nuevo, ¿verdad? Deja de soñar y estrena un Opel con todo el diseño y la tecnología alemana. Llegan los Opel Days, con condiciones únicas en toda la gama de turismos. Solo hasta fin de mes. Infórmate en tu concesionario más cercano. ¡Corre, que vuelan! Más en opel.es.
20: Ahora 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regalo para tu compra diaria. Solo hasta el 14 de junio. Descárgate nuestra app y aprovecha sus ventajas. En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
21: ¿Quién encendió la luz?
22: La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
23: Este partido, márcate dos golazos con el 30% de descuento en sushi y frutos secos. Canjeable en un cupón que te renta un montón. Válido en hipermercados, solo del 13 al 15 de junio.
24: La compra bien, hay que ir a Carrefour.
2: ¿Estás escoltant?
3: COPE Lleida.
2: 97.4 FM.
0: dubto. Mai estic sola i em podeu venir a veure tots els dies de l'any.
1: Residències per a gent gran Amavir. 5 centres a Barcelona. Truca'ns al 901 30 20 10. Amavir. La nostra casa és la teva llar.
4: El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest disposa d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de colon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
5: Emprendedor, estàs ahí? Necessites cerrar tu negocio, refinanciarlo o gestionar tus deudes? Área Jurídica Global te trae la solución. El despacho de abogados y financieras que te ayuda a empezar con tu nueva vida llamando al 900-730-906 o en areajuridicaglobal.com. Llegar a fin de mes es un derecho. Gestionar tu negocio sin deudas puede ser una realidad.
7: Este verano, Cerdeña quiere verte. Ven con Grimaldi Lines y tu coche. 20% de descuento en tu billete de barco, más un 5% por ser de Grimaldi Club.
25: Hay cosas difíciles de explicar.
26: Te vas a quedar, vamos. El Departamento de Guerra de los Estados Unidos publicó en Internet otra tanda de documentos OVNI.
27: Pero vamos a intentarlo.
28: Donde se habla de algo tremendo, y es que entre 1948 y 1950, dos instalaciones muy sensibles de los Estados Unidos en estado de alerta por la aparición constante de bolas de fuego verde.
29: Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
30: Solo en Herrera en COPE.
31: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
32: ¡Claro que sí!
31: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
33: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
31: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
34: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
31: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
35: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
31: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
36: Migdia, les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
37: A COPE Catalunya.
38: La imatge del dia. A COPE Catalunya.
39: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
37: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
40: ¿Te has fijado en que siempre nos preocupamos por la flacidez de la cara y nos olvidamos del resto del cuerpo? Pero la piel está en la cara y en el cuerpo. Al igual que en el rostro, también pierde firmeza. Lico Cosmetics tiene tratamientos reafirmantes para brazos, vientre y pecho. En Lico Cosmetics han desarrollado Retinol Firming Serum, un serum corporal para mejorar hasta un 55% la firmeza de tu cuerpo. Formulado a base de retinol microencapsulado y péptidos que hacen que el serum de Lico sea un imprescindible en la rutina de cuidado de muchas mujeres. Si quieres reafirmar tu cuerpo, pídelo ya en licocosmetics.com.
37: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
37: COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.

0: l'arribada de la calor i la sequera, el risc d'incendis forestals torna a augmentar a casa nostra. La prevenció, sobretot, és la clau per protegir els boscos, el medi natural i també les persones que viuen a prop de les zones forestals. I avui vull parlar de consells pràctics, responsabilitat ciutadana i actuació davant del foc amb un professional que coneix molt bé aquesta realitat. M'acompanya un bomber per ajudar-nos a entendre com podem evitar que un petit descuit es converteixi en una gran tragèdia. Ell és el membre del GRAF, del grup d'actuacions forestals del Bombers, és el Pep Pallars. Bon dia, Pep.
1: Bon dia.
0: Pep, quines mesures bàsiques podem prendre els ciutadans per prevenir un incendi?
1: Bueno, jo crec que el principal és tindre consciència del que hi ha. No sé, a vegades posem exemples arreu del món, no sé, als Estats Units, que si també tenen temes d'incendis, al Japó tenen temes d'incendis, tenen temes de tsunamis, de terratrèmols. Catalunya és terra de foc i cal tindre present que això és una realitat molt nostra i que, pues, poden passar. I també és necessari una mica que el bosc que regeneri. Dins d'aquí, pues, hem de mirar d'evitar situacions, pues, d'incendis complicats, més complexos, i sempre tenim un paper important a desenvolupar. I com tots sabem, l'estiu és l'època més sensible a tot això, amb la qual sí que cal seguir els consells del que se'ns digui i ser prudents, pues, a l'hora de quan anem al medi rural, quan estem a bosc, depèn de quines precaucions, i sobretot i molt més quan les bombers, protecció civil, agents rurals diuen que són setmanes extremadament sensibles perquè pugui passar un incendi complex o que pugui portar molta problemàtica. Jo crec que la consciència, que ja la tenim bastant sembrada i la gent hi fa molt cas, és el principal i bàsic. Després hi ha consells pràctics quan hi ha un incendi, que són, pues, seguir les instruccions que es diuen. I bueno, clar, si el veus, pots trucar, donar l'avís, però vull dir, en moments d'incendi que pugues trobar tu en una situació així una mica complexa, abans d'arribar i doncs intentar fer cas del que diuen les autoritats, no aproximar-te, i si estàs, no sé, en una vivenda, en una urbanització, doncs confinat, si diuen que és el cas, vull dir, hi ha una sèrie de premisses que són necessàries quan hi ha un foc. Ja et comento aquestes, si vols entrar més a fons, però vull dir, la principal de tot és prendre consciència de que això és algo que és habitual i que cal tindre present.
0: I què hem de fer si veiem fum o detectem un possible incendi forestal?
1: Bueno, lo bàsic, lo que et surt de per si és fer una trucada al 112 o a bombers, intentar explicar dos cosetes, veure on es veu la columna, de quin color es veu, si és molt blanca o fosca, i intentant marcar la ubicació, si en cas és a prop. Amb aquests consells bàsics nosaltres ja podem activar recursos i dirigir-nos cap aquí, i després, pues, òbviament, ells, en previsió d'on pugui anar, pues, estar a una distància prudencial o apartat-te'n de la direcció que veus que corre el foc perquè no et pogués afectar a tu.
0: I des de la teva experiència, per exemple, quin missatge donaries a la població per aquest estiu?
1: Doncs lo de sempre, que estem en una època sensible a incendis, que en tindrem perquè també les temperatures i les previsions indiquen això. Hi haurà moments que seran un moment risc més alt i cal sempre seguir els consells del que se'ns digui. Quan es tanquen massissos, doncs no anar-hi i estar, pues, això, amb atents de les instruccions que es puguin donar i complir-les, perquè quan més a la una anem, pues millor serà. Pensa que a vegades donar un avís d'un incendi és important, i nosaltres com a cosa d'emergència ens dediquem a extingir aquest incendi, però si hi ha gent per allà al mig que hi està, doncs hem d'actuar sobre dos riscs, sobre dues emergències, sobre la de l'incendi i sobre treure persones de llocs on estan ubicats a prop del foc. Seguir els consells que es donen és bàsic, imprescindible per la seguretat de tots.
0: Doncs en cas d'incendi de risc, que veiéssiu alguna cosa, ja sabeu, el 112. I fora d'una mica de l'entrevista, ja com a cosa periodística meva, Pep Pallars, ell és membre del GRAF, que és el grup d'actuacions forestals de bombers. Tu eres el típic nen que de petit volia ser bomber o va ser després de gran? Com et va venir aquesta dedicar-te en aquesta professió?
1: Però mira, la culpa una miqueta és del meu pare, que era bomber voluntari i va sembrar aquesta petita llavor dins meu. I bueno, quan vaig tindre la majoria d'edat, els 18 anyets, doncs vaig fer campanyes forestals, em van agradant, i bueno, amb l'entorn una mica d'amics i de la zona d'on jo soc, que soc del Pallars, doncs vam, doncs això, entrar a fer campanyes d'estiu a bomber voluntari, i és una cosa que sempre m'ha agradat i m'ha apassionat, i la veritat és que faig una feina la qual disfruto molt i sempre m'ha omplert, però sí, sí, la culpa ve del meu pare.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Pep Pallars, per ser aquest matí dissabte amb nosaltres, i doncs a seguir fent aquesta gran labor que feu, i t'agraeixo per les dues coses, per haver estat amb nosaltres i per fer aquesta gran labor que feu tot l'equip de bombers.
1: Gràcies a vosaltres, i també per la part que us toqui de traslladar, doncs, aquesta consciència d'aquesta realitat de casa nostra a la societat. Gràcies a vosaltres també.
2: Esteu escoltant Cap de Setmana
3: amb Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
0: Què no pot faltar aquest estiu? Potser un hotel amb tobogans, un tot inclòs davant del mar, una escapada a la muntanya per fugir de la calor, o un viatge per descobrir un nou país. Sí, quin sigui el teu estil, a www.buscaunchollo.com trobaràs el xollo ideal per gaudir de les vacances al millor preu. Aquest estiu només has de triar com vols viure'l.
2: Setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
0: Avui us vull parlar de la sensació d'abandonament que moltes persones experimenten després d'un diagnòstic mèdic, i de la importància de sentir-se escoltat i acompanyat. També reflexionarem sobre el poder dels hàbits i com petits canvis poden transformar el benestar físic i emocional. I m'acompanya la Carlota Riba, nutricionista i higienista especialista en reeducació alimentària, que ens ho explicarà millor que ningú. Molt bon dia, Carlota.
4: Bon dia, Raquel.
0: Carlota, sovint veiem que les persones reben un diagnòstic com diabetis, problemes de tiroide o alguna malaltia crònica, però ningú els explica realment com adaptar la seva alimentació al dia a dia, com per exemple el càncer. Per què passa això?
4: Bueno, moltes persones quan surten d'una consulta mèdica amb un diagnòstic senten confusió i solitud, perquè no, o sigui, surten de la consulta pensant, bueno, i ara què, no? Ara què haig de menjar, com haig de quins hàbits haig de seguir, etc. A més, aquesta confusió també ve molt per les xarxes, que hi ha molta informació molt dispersa i contradictòria, i la solitud també em refereixo perquè ells no necessiten una llista d'aliments, sinó que necessiten més un acompanyament, un seguiment i un entendre, sobretot un entendre.
0: I per què l'alimentació pot esdevenir una eina clau per ajudar el cos durant un procés de malaltia, de tractament o de recuperació?
4: Doncs perquè el cos té uns recursos per recuperar-se. Aleshores, el que mengem cada dia és un d'aquests recursos que ajuda el cos a sentir-se millor. Aleshores, si nosaltres portem una alimentació adequada, ens ajudarà molt a desinflamar-nos, a ajudar el nostre sistema immune, a baixar picos de glucèmia, insulines, en definitiva, a tenir millor qualitat de vida.
0: I moltes persones surten de la consulta mèdica amb dubtes, amb moltes pors, a més t'han dit que tens una malaltia, no tens una guia clara. Doncs quin impacte té comptar amb un acompanyament nutricional i emocional, sobretot en aquests moments?
4: Doncs l'impacte és enorme, perquè, com he dit abans, pues, se surt amb una sensació de i ara què, no? Per exemple, si tu surts d'una consulta i et diuen pues, que estàs debutant amb diabetis, o un fill que està debutant amb diabetis, se't cau el món a sobre, perquè són un munt de coses que has de canviar, etc. No? Aleshores, doncs, quan hi ha un acompanyament, un seguiment, algú que es preocupa de forma personalitzada i t'acompanya, doncs és, bueno, és una ajuda molt gran.
0: Jo des d'aquí us convido que truqueu a la Carlota per qualsevol dubte que tingueu. Aquesta informació, si esteu en aquests moments justament, la trobareu al 656-65-92-21, 656-65-92-21, que és tan important aquesta persona que t'acompanya. I quins són els errors, de fet, més freqüents que comet la gent quan intenta canviar la seva alimentació després de rebre un diagnòstic? Perquè clar, estem acostumats d'una manera i de cop i volta s'ha de canviar tot.
4: Doncs l'error més gran és que volen fer canvis molt radicals i no es tracta d'això, sinó que el cos el que necessita és una continuïtat. I també buscar coses externes, informacions, i s'apliquen pautes que potser no van amb ells. Aleshores, això jo no ho recomano. M'agradaria molt que la persona que sentís aquesta sensació quan rep un diagnòstic, que es prengui aquesta forma d'alimentar-se d'una forma molt personalitzada.
0: Amb ella la trobareu a www.carlotanutrición.com, a l'Instagram, @carlota.riba, amb B alta. A més, que ella doncs, té aquestes estratègies, aquestes eines per ajudar-vos com us mereixeu. I quin missatge, Carlota, t'agradaria transmetre a aquelles persones que avui ens escolten i se senten identificades amb tu quan estàs parlant, ens estàs explicant?
4: Pues sobretot calma, que hi ha maneres molt bones d'alimentar-se, divertides, de socialitzar igualment, que no es tracta de canvis radicals, sinó de que hi ha d'haver-hi una continuïtat, i bàsicament que busquin algú que els acompanyi, els ajudi, els guiï de la mà i de forma personalitzada, sobretot.
0: Doncs ja ho sabeu, a la Carlota la trobareu al 656-65-92-21, a www.carlotanutricion.com, o a l'Instagram, que és @carlota.riba. I gràcies, Carlota, per ser aquest dissabte amb nosaltres també i explicar-nos, doncs, informar-nos també de com ens hem d'alimentar en cas d'alguna malaltia o malaltia.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
0: La coca de Sant Joan té el seu origen en les antigues festes paganes del solstici d'estiu, quan es celebrava l'arribada de l'estiu amb fogueres i àpats compartits. Amb el temps, aquesta tradició es va vincular a la festivitat de Sant Joan Baptista, al qual estem ja pràcticament a tocar, i la coca es va convertir en el dolç típic de la revetlla. Aquest any, la coca de Sant Joan ja escalfa motors i el Maresme torna a estar d'enhorabona, ja que la segona millor coca tradicional de Catalunya 2026 es fa a Mataró, a la meva ciutat, i concretament la fa l'Alejandro Pastisser de l'antiga pastisseria Avinguda, i ell ens explicarà on el podem trobar ara. I el reconeixement ha arribat amb el prestigiós concurs de la millor coca de Sant Joan entre més de 300 propostes d'arreu del país, i anem a conèixer el secret d'aquesta coca, i ens n'explicarà ell moltes més coses, l'Alejandro Moedano, Moedo, mestre pastisser i ànima del projecte artesà. Molt bon dia, Alejandro.
5: Molt bon dia.
0: Alejandro, és que m'equivoco i tot perquè m'emociono de tenir-te com a pastisser de la ciutat. Que on et podem trobar ara, per cert?
5: Em podeu trobar a l'Avinguda Amèrica número 47, a Mataró, a Rocafonda.
0: Imagina't, i enhorabona primer de tot.
5: Moltíssimes gràcies.
0: Què representa per tu aconseguir el segon premi de la millor coca de Sant Joan de Catalunya?
5: Doncs representa el saber fer, l'estar, com es diria, a pico pala, no? És a dir, intentant sempre millorar. Jo ara que tinc el boom aquest de comandes i això, però és la coca que faig fa 3 o 4 anys, és a dir, és la mateixa coca, el que passa que, bueno, em vaig presentar i he quedat segon.
0: I estem parlant d'un concurs amb més de 300 candidatures.
5: Sí, això no ho sabíem, eh? També t'ho dic, eh? Quan ho vam presentar no ho sabíem, no sabíem que eren tants pastissers i forns de pa que s'havien presentat.
0: I tu vas dir, vaig a provar a veure què passa, i quan vas saber el resultat, quina va ser la teva primera reacció?
5: Doncs mira, la manera de presentar-me era perquè m'ho he armat un forn de pa Canet, el forn d'enxús, i el tema és que jo li vaig picar. Dic, vinga, presenta't. I em va dir, però tu també fas bona qualitat. Dic, sí, però jo no em vull presentar. Llavors em va dir, m'acompanyes si em presento a Barcelona? I dic, vale. Llavors dic, pues ja que m'acompanyes, te'ls presentes. I va ser així, pum, saps? I la primera reacció que vaig tindre, doncs, tremolar i respirar molt fort. El meu germà que estava allà amb mi em va dir, relaxa, dic, és que crec que he guanyat alguna cosa, crec que he guanyat perquè em van trucar, perquè per si estava allà, i dic, crec que alguna cosa he guanyat, dic, perquè m'acaben de trucar. I bueno, molt nerviós i emocionat a la vegada, és a dir, perquè porto, ara farà, aquest octubre farà 10 anys que estic a la pastisseria Vinguda, que actualment és Alejandro Pastisser, des de fa un any o així que estic canviant el branding. I clar, és emocionant, la veritat.
0: Però clar, aquells que no ho saben, sí, portes 10 anys a la pastisseria, però dins d'una forneria, quants anys portes?
5: Des dels 12 anys que vaig començar els cap de setmana, els divendres, ajudar el meu pare al forn de pa que tenien, i des d'aleshores no he marxat, i tinc ara 41, així que imagina tot el temps que porto entre sacs de farina i de sucre.
0: Clar, portes pràcticament tota la vida, imagina't. La coca tradicional de fruita continua sent la gran protagonista de la revetlla. Quin creus que és el secret perquè agradi tant any rere any?
5: Doncs jo crec que s'ajunten diverses coses, Raquel. S'ajunta el tema de que és la coca que l'avi demanava, que és la mare demanava. A mi personalment, per exemple, el meló de la fruita no m'agrada, la cirera no m'agrada, però la taronja sí. Llavors, jo trec el meló, però em menjo la part del meló perquè té gust. Llavors és com... jo crec que és una tradició que ha passat d'avis a pares i a nets. És a dir, és el tema de que si et poden agafar una altra diferent, no? Una de fastu, que aquest any no la fem pel tema de volum de la feina, no? Però és el tema de... Sempre estarà o la de crema ratllada, o la de fruita, o la de pinyons. Sí o sí, aquestes tres la gent se l'emporta. Després aniran alguna nova d'alguna d'això de pastuc o de crema
0: innovació,
5: de
0: alguna
5: avellana.
0: Innovació.
5: Sí. Però la tradició jo crec que és per això, eh? La massa, per exemple, és la mateixa, la de pinyons i la de crema i la de fruita, la massa de brioix és la mateixa, no faig distinció. Mai ho he fet. Llavors, la gent que no li agradi la fruita podrà menjar la coca de crema ratllada amb la mateixa massa.
0: I què fa especial la vostra coca? Hi ha algun detall, ingredient o procés que marqui la diferència?
5: Doncs vist el que ha passat, jo crec que hi ha dues coses que faig, que és l'aigua de taronger, que hi ha moltes marques, i jo agafo una que és de Sevilla, que jo quan vaig anar la primera vegada a Sevilla em vaig enamorar i crec que tenia 17 o 18 anys que vaig anar allà i el vaig provar, aquest aigua de taronger, i em van dir, això es fica dintre de les pastes que es fan, això és l'aigua de far, vale. Llavors vaig estar allà, bueno, quan era petit, i jo el que trobava per aquí no era el que m'agradava. I entre això i després una fermentació en fred de 12 a 18 hores. És a dir, jo, per exemple, amasso avui i no estiro la coca fins passat 12 o 18 hores. I llavors després ja estiro i fermento.
0: Aquí sé que és una prova de paciència, Déu-n'hi-do.
5: Clar, sí. Tenim una cadira al costat.
0: I ara que s'acosta Sant Joan, quines previsions tens? Perquè imagino que aquests dies el ritme ha de ser intens.
5: Frenètic, Raquel, és molt frenètic, la veritat, no m'ho esperava. Jo tinc una llista de clients pel WhatsApp Business i li he prioritzat a ells el tema de les encàrrecs, i al maig i la primera setmana de juny jo no tenia cap coca encarregada, cap. I et puc assegurar que sí, a grosso modo, tindré actualment unes 50-60 coques encomanades pel dia 23. Normalment cada any arribem a fer entre 300 i 400 coques, Calculem que aquest any, pel que ens han dit els companys de les altres edicions que han guanyat, que es pot duplicar, i jo no tinc volum per duplicar, ja t'ho dic, no tinc volum. Llavors jo crec que també serà com més escalonat. Potser el dia 22 m'agafa la gent, el dia 24 també m'agafaran, i jo faré, i cap de setmana faré coques.
0: És serà qüestió de fer-se amic d'algú que estigui fent cua i poder compartir coca.
5: També.
0: Jo, Alejandro, t'agraeixo molt que hagis estat aquest matí dissabte amb nosaltres. Jo us aconsello que proveu les coques d'Alejandro Pastisser a Mataró, a l'avinguda, que era l'antiga pastisseria l'avinguda. I Alejandro, enhorabona també per aquest merescut premi d'una vida a la forneria, treballant i treballant tan dur com ho fas.
5: Moltíssimes gràcies, Raquel, molt amable.
0: Escoltem la cançó Expresso de Sabrina Carpenter, un pop fresc, divertit i molt viral, amb una tornada impossible de treure't del cap. Aquest estil desenfadat i brillant perfecte per aquest estiu i també per avui dissabte, així que escoltant-la et deixo amb el butlletí informatiu de les 11. Jo sóc la Raquel Camins i no vull que marxis perquè encara en queden molt bones propostes per donar-te en aquest dissabte. Així que

0: setmana.
1: Raquel Camins.
0: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
2: I aquesta setmana el cinema torna amb força aquest 13 de juny amb tres estrenes que arriben carregades de misteri, emoció i també humor. Comencem amb El dia de la revelació, d'Universal, un títol que ja ens anticipa un gir important de la història, secrets que surten a la llum i un moment clau que pot canviar-ho tot. Una proposta plena de tensió i intriga on res és el que sembla fins al final. Continuem amb Pàl·lida luz en les colines, un drama d'atmosfera delicada i introspectiva que ens porta un viatge emocional a través de la memòria, la pèrdua i els silencis que pesen més del que sembla. Una història per mirar amb calma i sentir-la a foc lent. I tanquem amb Scary Movie, que torna a la pantalla amb el seu humor irreverent i el seu segell inconfundible, una comèdia que no deixa res ni a ningú sense caricaturitzar. Tres propostes molt diferents, misteri, emoció i rialles assegurades, i fins aquí les estrenes d'aquesta setmana. Ja ho sabeu, apagueu el mòbil, agafeu les crispetes i deixeu-vos portar per la màgia del cinema.
0: Esteu escoltant Cap de Setmana
1: amb Raquel Camins.
0: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
2: I aquest cap de setmana, de 13 i 14 de juny, Barcelona continua oferint una cartellera plena de comèdia, emoció i grans espectacles per gaudir del teatre en directe. Si busqueu un bon pla cultural, preneu nota, atenció, perquè hi ha opcions per tots els gustos. Comencem al Teatre Poliorama, on continua Perfectes Desconeguts, una comèdia que arrenca amb un sopar entre amics i un joc aparentment innocent, compartir tots els missatges del mòbil, us imagineu? Aquí poden passar de... pot passar de tot. El que sembla una broma acaba destapant secrets inesperats i provocant situacions tan incòmodes com divertides. Al mateix Teatre Poliorama també hi trobem la Gran Gala de Flamenco, un espectacle flamenc, un dels més vistos de la ciutat, de fet, amb música indirecta, dansa i un vestuari espectacular, i amb molta força, una proposta amb ritme i amb passió. Anem cap al Teatre Condal, que després de l'èxit d'Una idea genial arriba L'auca del senyor Pere, una nova proposta que es podrà veure durant aquestes dates de juny i que recupera l'esperit popular i teatral català amb humor i molta personalitat. I fem parada ara al Teatre Apolo, on aquest cap de setmana representa Tarzán, el musical, una gran producció familiar plena d'aventura, fantasia i emoció que transporta el públic al cor de la selva amb una proposta espectacular, una posada en escena magnífica, i a més avui parlaré amb el seu protagonista. Al Teatre Goya aquests dies hi trobem L'Ultimàtum, una proposta teatral que reflexiona sobre les relacions humanes, el pas del temps i la manera com ens enfrontem als canvis de la vida, una història emotiva que combina sensibilitat i profunditat. I la improvisació és la gran protagonista del Teatre Neu amb l'Impro Show, on el públic participa activament proposant situacions i idees que els actors converteixen en escenes úniques i irrepetibles. Per tant, cada funció és sempre diferent. I el mateix passa al Teatre Muntaner amb Cortar el Cable Rojo, una de les comèdies d'improvisació més exitoses dels últims anys. Són tres actors, cap guió, i un allau de situacions surrealistes que neixen en directe davant del públic. En definitiva, un cap de setmana ideal per riure, emocionar-se i continuar gaudint de la gran oferta teatral que omple Barcelona de cultura i d'espectacle.
0: Cap de setmana.
1: Raquel Camins.
0: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.

0: I la història real de Tarzan neix l'any 1912 de la ploma d'Edgar Rice Burroughs, inspirada en mites d'infants salvatges i en la fascinació colonial per la selva africana, sobretot. La seva primera adaptació al cinema va arribar molt aviat, a l'any 1918, amb Tarzan of the Apes, convertint-lo en una de les primeres grans icones audiovisuals del segle XX. Des d'aleshores, el personatge ha evolucionat entre novel·les, pel·lícules i versions modernes que ha mantingut, doncs, viva aquesta llegenda del nen criat entre goril·les. Aquesta història torna a l'escenari amb Tarzan, el musical, al Teatre Apolo de Barcelona des del passat dia 11 fins al 14 de juny, on la selva cobra vida amb acrobàcies, música i emoció. Una proposta que connecta el mite i l'espectacle per fer viure tota la família l'aventura eterna de Tarzan, i en parlarem al seu protagonista, el cantant i ballarí Gian Paolo Picucci. Molt bon dia, Gian Paolo, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Molt bé, molt contenta que siguis amb nosaltres. Gian Paolo, com et prepares físicament i emocionalment per interpretar un personatge tan exigent?

0: I us vull fer ara una bona proposta d'escapada cultural ben a prop de Barcelona. Ens anem cap a Ripollet, un municipi amb història, art i molta vida associativa. Els seus espais amb encant transformen racons històrics en escenaris plens de poesia, música i instal·lacions artístiques. Des de la xemeneia de Can Calvet fins a la Societat Coral del Vallès, el patrimoni local sobre el públic d'una manera original i participativa, sobretot, i el Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata permet descobrir com era la vida agrícola i la tradició del pa d'abans. Ripollet combina cultura, espais verds i tradicions populars per oferir una experiència autèntica al cor del Vallès, i en parlaré amb el tinent d'alcalde de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, el Roger Balló. Molt bon dia, Roger.
1: Bon dia.
0: Quin és el racó del Ripollet que sorprèn més els visitants quan el descobreixen per primera vegada?
1: Mira, jo penso que el conjunt del nucli antic. Crec que Ripollet és molt petit, només tenim 4 quilòmetres quadrats, tot i que som 40.000 persones. I segurament la visió que es té des de fora és la doncs, d'un municipi que ha anat creixent i que conserva molt poc del seu nucli original, però quan arribes a la zona d'església, de l'antic ajuntament o casal comú, o als carrers al voltant, te n'adones doncs, que el traçat dels carrers, les cases baixes i l'essència del nucli antic encara perduren. Per exemple, nosaltres també ens travessa, tenim dues fronteres, en diem, a Ripollès, una de natural, que és el riu Ripoll, i una altra artificial, que és l'autopista. Però quan creues el pont, visibilitzes l'Skyline de Ripollet i sorprèn, per exemple, doncs, la figura del campanar que presideix doncs, les vistes i que ja és visible des de l'autopista.
0: I si haguessis de definir els espais amb encant, amb només tres paraules, quines serien?
1: Tres paraules. Descoberta, passeig i record. Crec que no, és senzillament doncs, passejar pels carrers, que normalment passeges i no et fixes en coses, però mirar-lo amb uns altres ulls. Aquest any, per exemple, traiem el museu al carrer, posarem repartits en diversos espais, guarnits amb flors, peces que ens van donar els veïns i veïnes, que ens han anat donant, que ens han fet donacions, com poden ser doncs, eines del camp, mobles antics del celler cooperatiu, joguines antigues, i amb una petita explicació perquè la gent comença a veure aquests elements que formaran part de les properes exposicions de la ciutat.
0: I quina curiositat històrica del molí d'en Rata acostuma a deixar la gent amb la boca oberta?
1: Sobretot els hi fa molta gràcia això del nom del molí d'en Rata, que sempre ens pregunten per què es diu així. Tenim dues versions, una que és més de compte i una altra potser que és més realista, però pot ser que les dues siguin veritat. La de conte és una mica doncs, que els moliners van tenir molts fills i quan els cridava els deia ratetes meves, veniu cap aquí, i d'aquí va quedar el malnom de Rata. Això dels malnoms estem, doncs, és una curiositat que sempre els agrada molt a la gent i estem intentant recuperar-ho per al que teníem a Ripollet. I potser la versió més realista és que com que estava a prop del riu i el seu molí fariner amb cereals, doncs hi havia moltes rates pel voltant.
0: O sigui que tot té un perquè, evidentment.
1: Sí, sí, sí.
0: I aquí, doncs, gràcies al Roger Balló, doncs l'estem descobrint. Per què creus que cada vegada més persones busquen escapades culturals petites i autèntiques, com per exemple la del Ripollet?
1: Doncs crec que al final la gent el que vol és escapar de l'estrès i del soroll de la ciutat. Mira, nosaltres estem molt a prop de Barcelona, estem en ple Vallès, i tenim, com us he comentat, doncs, el molí d'en Rata, on poden viure experiències de com fer tallers, crear el seu propi pa, espais verds com el Parc Pinatons, on poden passejar i desconnectar, i tenim molta vida cultural i associativa. Quan vinguis a Ripollet, sempre hi ha coses per fer i alguna activitat que puguis disfrutar.
0: I entre gegants, sardanes, corals i teatre, quina tradició fa vibrar més el poble quan hi ha festa?
1: Bé, les que has comentat són activitats que, per exemple, podrem veure al Bar del Corpus, que farem això dels espais de Mancant. I crec que la cultura popular en general doncs, dona molta vida al poble. Tenim una gran riquesa amb les nostres entitats i, precisament, fa un parell d'anys vam iniciar un programa que les entitats anessin a les escoles en horari lectiu i així els infants en podien conèixer doncs, les nostres activitats, descobrir el que fan, i quan les veuen pel carrer doncs, fent actuacions, doncs, les fan més teves i potser més endavant s'hi volen apuntar.
0: I en el teu cas particular, Roger, quina tradició és la que més t'agrada?
1: A veure, tot el tema de cultura popular m'agrada molt, però el ball de bastons i tenim, doncs, fa poquet que es va crear, doncs, una colla de bastons de tota la, amb un institut, s'han autogestionat, s'han creat ells mateixos la colla, es busquen, doncs, també com fer els espectacles més amens, actualitzats amb música d'ara, perquè, doncs, t'atregui a més públic infantil, per exemple, i crec que és molt fàcil de començar i t'enganxa moltíssim. I al veure-ho, doncs, totes les seves actuacions que hem anat veient durant aquests anys, el que han anat millorant, doncs, dona gust veure-ho, i és una cosa que em va sorprendre molt quan ho vaig veure, també.
0: I, Roger, ja per acabar, si un oient només tingués una tarda per visitar el Ripollet, què no es podria perdre de cap manera?
1: Vinga, jo crec, com us he venut molt bé, doncs, el Centre de Patrimoni del Molí d'en Rata, també, doncs, els dies que fem de pujar al campanar, doncs, tens una visió 360 de moltes muntanyes, veus Montserrat, veus diverses de les muntanyes que ens rodegen, passejar pel nucli antic o dinar, doncs, d'algun espai de restauració que a Ripollet cada cop en tenim més i de més qualitat, o gaudir de segur d'alguna de les activitats que fan les nostres entitats aquí a Ripollet, com a tots els carrers.
0: Doncs moltíssimes gràcies al tinent d'alcalde de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, el Roger Balló, que hagis estat aquest matí de dissabte amb nosaltres, i una abraçada enorme.
1: Igualment, moltíssimes gràcies.
2: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
4: El Mundial ya rueda y este sábado lo vivimos en COPE. Qatar, Suiza, Brasil, Marruecos.
5: ¡Saltan los equipos, Manolo!
4: En Tiempo de Fuego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eric Frade. Escúchalo desde las 8 de la tarde. Los números uno del deporte.
6: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
7: Este partido, márcate dos golazos con el 30% de descuento en sushi y frutos secos, canjeable en un cupón que te renta un montón, válido en hipermercados, solo del 13 al 15 de junio.
6: Hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
8: Hay personas con energía propia que iluminan el mundo. Las conoces porque transmiten optimismo a quienes les rodean. Y además las conoces porque ahorran y consumen energía de forma más eficiente. Y eso las hace más felices, y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Ahora es más fácil. IDAE, Gobierno de España.
9: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con...
10: Imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
11: Eso.
12: Ahora 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regalo para tu compra diaria, solo hasta el 14 de junio. Descárgate nuestra app y aprovecha sus ventajas en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app.
2: Estàs escoltant
13: COPE Lleida
2: 97.4 FM.

0: estigues atent allà on siguis, potser conduint, treballant o a casa, perquè et vull proposar una escapada espectacular. A les Terres de Tarragona trobem un dels espais de benestar més singulars de Catalunya. Us parlo de l'Aquatònic a l'Hotel Termes de Montbrió. Aquest centre termal destaca per les aigües mineromedicinals i un circuit de relaxació únic a Europa. I forma part del complex de l'Hotel Termes Montbrió, referent de turisme, de salut i de descans. I això ens va fantàstic perquè el dia a dia anem estressats i necessitem desconnectar, i a l'Hotel Termes de Montbrió ho aconseguiràs. I vull parlar, doncs, més d'aquesta proposta que combina natura, salut i exclusivitat al cor de la Costa Daurada. Vull parlar amb en Marc Camps, el seu director. Molt bon dia, Marc.
1: Hola, bon dia, Raquel, què tal?
0: Doncs molt bé, encantada que hagis accedit a aquesta entrevista, perquè vull que els nostres oients, els amics i amigues que m'escolten, coneguin l'Hotel Termes de Montbrió i sobretot l'Aquatònic, perquè és un espai diferent d'altres centres termals de la zona. I per què el fa tan diferent?
1: Doncs mira, la veritat és que l'Aquatònic és un espai, no és un centre termal a l'ús, no és el típic hotel que té un centre, un spa dintre les seves instal·lacions, sinó que nosaltres disposem d'una magnitud d'instal·lacions que no té equivalent probablement a tot Catalunya. És només el centre termal, són amb més de 1.000 metres quadrats en zona d'aigües, i també hi ha tot un entorn botànic històric, doncs, que l'envolta. I bueno, tot això crea aquesta atmosfera de pau que costa de trobar en altres llocs.
0: Clar, jo si he de recomanar, jo diria que fessin el pack complet. Es pot anar a l'Aquatònic simplement a viure aquestes aigües termals i que surts, que jo de fet no me'n recordava ni en quin dia de la setmana estava, però el pack complet és viure l'experiència també de passar la nit a l'Hotel Termes de Montbrió, perquè teniu els jardins que hi ha, només se senten els ocells, les habitacions són esplèndides, el lloc en si ja dona tot per al benestar i la relaxació.
1: Les habitacions són esplèndides i, a més, ara actualment hi estem invertint per fer-les encara millor, perquè l'experiència de descansar, que també és molt important, sigui completa, i després, evidentment, sí, hi ha tot aquest espai del jardí botànic, com passejar-hi és un plaer, perquè no és només estar en un entorn idíl·lic i cuidat i que és agradable a la vista, també hi ha tot el tema de que les olors que hi ha ara en primavera està magnífic, tot està florit, i després et pots regalar, doncs, aquestes 2-3 hores o bé a la part més lúdica, que és l'Aquatònic, o a la part més exclusiva, que és amb una teràpia de les moltes que fem aquí. Doncs n'hi ha per tots els gustos, mides i colors.
0: I jo us ho recomano, si voleu podeu trucar per reservar al 977-81-4000, 977-81-4000, o podeu entrar a la pàgina web de www.termesmontbrió.com i podeu reservar o bé la vostra escapada de benestar a l'Aquatònic o el pack complet de passar, doncs, aquesta nit o dia fantàstic a l'Hotel Termes de Montbrió amb l'Aquatònic, que a més és justament el que sortegem avui. Vam sortejar la setmana passada aquest pack per dues persones, per passar estància a l'hotel i amb l'Aquatònic, i donarem el nom del guanyador, que és el Pere Taragüell Sala. Pere Taragüell Sala, ets el guanyador d'aquest pack. I com comentaves, Marc, també esteu apostant per fer noves experiències de benestar a l'Hotel Termes de Montbrió. De fet, el proper 19 de juny organitzeu una experiència molt especial a l'Aquatònic amb Ravi Ram, que és un artista internacional que fusiona música, mantres i so per guiar els participants en un viatge de connexió i sanació interior. Teniu previst anar fent actes d'aquests de tant en tant?
1: Sí, el Ravi Ram és una primera aposta per a algú que realment és una eminència en tot el que és la música medicinal i el ioga de la veu. I la veritat és que és una experiència immersiva que serà una primera prova pilot on combinarem tot el que és l'experiència d'estar dins de l'aigua i les vibracions de la música i els cants que ell fa, i que pretén ser una aposta per un relax, aconseguir un relax d'una manera no convencional i així com una connexió emocional profunda amb un escenari molt concret. I bé, aquesta és la primera vegada que ho farem, però de ben segur que en vindran d'altres.
0: Ja ho sabeu, el proper 19 de juny tenim també aquesta cita a l'Aquatònic amb Ravi Ram, aquesta experiència de benestar, i jo us aconsello moltíssim, vaig demanar-li de fet al Marc Camps que estigués aquí perquè us parlés de l'Hotel Termes de Montbrió i de l'Aquatònic, perquè val moltíssim la pena, i jo, Marc, t'agraeixo de tot cor que hagis estat aquest dissabte amb nosaltres.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'ocasió, i res, esperem que tothom tingui ganes de venir a Termes Montbrió i a fer una inversió en salut.
2: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE Catalunya i Andorra.

0: parlar d'una iniciativa que torna amb força Blanes, les visites guiades gratuïtes per descobrir el patrimoni cultural, històric i literari del municipi. Una proposta impulsada per l'Ajuntament per reforçar la identitat de Blanes com a destinació cultural de la Costa Brava, que per cert és preciós, Blanes, us ho recomano moltíssim. I ja s'ha fet la primera ruta de la temporada, la de les ermites, amb molt bona acollida. I fins al novembre s'han programat un total de 10 visites en català i en castellà obertes a tothom. Una manera amena i propera de redescobrir la costa que es fa brava. Des d'una mirada, doncs, meravellosa, que ens explicarà el tinent d'alcalde i promoció de la ciutat, turisme i comerç d'empresa de Blanes, el Joan Felip. Molt bon dia, Joan.
1: Bon dia, bon dia.
0: Joan, què té Blanes que encara sorprèn fins i tot a la gent que hi viu de tota la vida, com fa una d'aquestes rutes?
1: Bé, Blanes té una mica de tot, no? Tenim mar, tenim muntanya, tenim història, tenim cultura, tenim gastronomia, tenim molt per ensenyar.
0: I la ruta de les ermites, que ha inaugurat la temporada, teniu alguna anècdota divertida o curiosa d'aquesta primera sortida?
1: Bueno, l'anècdota seria molta calor, no?, que ens ha vingut l'estiu abans i bueno, una visita que es va fer el 24 de maig i vam tindre que recomanar que la gent s'hi hidratés més, perquè a més, doncs es pugen petits turonets i bueno, ens hem de protegir de la calor.
0: No estàvem preparats, eh? Jo encara no havia fet ni el canvi d'armari, imagina't. I sí. Cada ruta es fa en català i en castellà. Això ajuda a apropar encara més la cultura als visitants?
1: Sí, sí, sí. Pensem que nosaltres aquestes visites les fem per la gent que ens visita de Catalunya, però també per la gent de fora de Catalunya. Lògicament, la fora de Catalunya la gent no ens parla català, i és important que mostrem la nostra cultura en català, en castellà, i també farem alguna coseta en anglès.
0: Com diuen que el saber no ocupa lugar i com més gent doncs, pugui conèixer-vos millor. I si haguessis de recomanar una de les tres rutes a algú que no coneixi Blanes, quina triaries i per què?
1: Depèn de l'edat. Depèn de l'edat. Si és una persona jove, doncs segurament la ruta de les ermites, no? Perquè, bueno, s'han de caminar diversos quilòmetres pujant i baixant turonets i, per tant, doncs el que dèiem, no? Si fa calor, etc., s'ha d'estar més ben preparat. La ruta pel centre històric, doncs, per gent que tingui més edat i que vulgui fer més una passejada per al centre del poble, veient les cases dels indians, veient la nostra font gòtica, la nostra església, doncs potser seria la recomanada.
0: Joan, tu en el teu cas, que coneixes molt bé Blanes, ens recomanaries algun lloc concret de Blanes per visitar?
1: És difícil triar-ne un, és difícil. Jo crec que hi ha un raconet que és la cala de Sant Francesc, que també es diu Cala Bona, on hi ha una ermiteta blanca d'on es veu, des d'on pots veure la Costa Brava fins a Tossa, amb la Roca de Segulla. Jo crec que és una estampa molt bonica de Blanes, on es veu la Costa Brava, perquè com ja sabeu, nosaltres som el portal de la Costa Brava.
0: I per acabar, si poguessis resumir Blanes en una sola frase per convèncer algú que vingui a fer una visita guiada, quina seria la teva?
1: Una frase perquè vingui algú a fer una visita guiada, t'agradarà.
0: Ah, doncs aquesta està molt bé, us agradarà i de ben segur, i jo t'agraeixo moltíssim, de veritat, el primer tinent d'alcalde i promoció de la ciutat, turisme i comerç d'empresa de Blanes, el Joan Felip, que hagis estat aquest matí de dissabte amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, gràcies.
2: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
4: Viatjar més i pagar menys és possible amb buscaunxollo.com.
0: I arriba el moment de viatjar sense gastar gaire amb la nostra secció d'oci i escapades al millor preu de la mà de www.buscaunxollo.com. I vull tornar a jugar amb la mar, a veure si descobrim què és imprescindible per unes vacances d'estiu perfectes. Bon dia, Mar.
3: Hola, bon dia.
0: Mar, estàs preparada per jugar?
3: Estic preparada, estic preparadíssima.
0: A veure, si haguessis de triar una cosa imprescindible per unes vacances d'estiu en família, què diries?
3: A veure, si parlem de famílies, i jo crec que les famílies estaran d'acord amb mi, un imprescindible són piscines i tobogans, inclús et diria més tobogans, perquè això és el que li dona com aquest plus de diversió. La nostra escapada, els nens s'ho passen pipa, gasten energia i els pares podem relaxar-nos, i nosaltres per sort a Buscaunxollo tenim un munt d'opcions per aquest estiu d'hotels que tenen tobogans, inclús tenen un parc aquàtic dintre del propi hotel i només paguem l'estada i amb això podem gaudir de totes les seves instal·lacions. Així que primer imprescindible, els tobogans.
0: I per molta gent l'estiu és sinònim de relax i de preus tancats, sobretot, sense preocupacions. Quina proposta faries en aquest cas?
3: Doncs en aquest cas et proposaria el règim de tot inclòs. I moltes famílies pensen que el tot inclòs seria més aviat per als adults o per hotels d'adults, però bueno, vinc a desmentir una mica tot això, perquè clar, en els hotels també hi trobem, quan ofereixen el tot inclòs, gelats, snacks també pels nens, és a dir, que no només és, no, la part de les begudes il·limitades, sinó que també tenim, doncs, no haver de gastar en berenars, en gelats, tot això ho tenim ja dins de l'hotel amb el mateix règim, ho paguem amb mesos d'antelació i un cop arribes allí en destí ja només és gaudir i consumir, doncs, tant com vulguem.
0: Mar, tu sí que en saps, ara si algun nen està anant amb els seus pares amb el cotxe, que els dissabtes al matí surten, ja estarà dient, he sentit gelats, vull entrar a www.buscaunxollo.com, que aquí en tenen.
3: Sí, tobogans, gelats, bueno, sí, va, passo, m'assalto ja els nens, anem a un altre tipus d'escapada.
0: A veure, hi ha qui prefereix fugir de les altes temperatures, quines opcions tenim per refugiar-nos, sobretot de la calor?
3: Doncs sí, ara més ja estem veient que pugen les temperatures, i en aquest cas, clar, l'estiu, sobretot en els mesos a l'agost, les calors a vegades es fan ja més feixugues. Aleshores, què podem proposar aquí? Muntanya. Nosaltres a buscaunxollo.com tenim escapades al Pirineu, ja sigui el Pirineu català, el Pirineu aragonès, Andorra, i, bueno, la part positiva de tot això és que els destins més de muntanya a l'estiu baixen els seus preus, però hi trobem un munt d'activitats per fer, perquè, per exemple, ara fa poc jo mateixa vaig anar a fer rafting, podem fer senderisme, podem banyar-nos en rius, en llacs, és a dir, que la muntanya és una gran opció també per fugir de la calor.
0: Ja ho sabeu, també a través de l'app de Buscaunxollo al mòbil o www.buscaunxollo.com. I per aquells ja una mica més aventurers, quins destins teniu habitualment internacionals i quins avantatges té reservar-los amb vosaltres?
3: Sí, doncs nosaltres també recomanem, no?, aprofitar l'estiu per descobrir alguna cosa nova. Alguns viatges per Europa, per exemple, també baixen els seus preus a l'estiu, i si no, a la nostra web, com ja sabeu, les ofertes duren de 6 a 8 dies i van rotant, però hem tingut destins internacionals al·lucinants, com per exemple ara fa poc, Xina. És a dir, que us convido a entrar a la web i veure què hi ha en aquell moment, perquè les opcions internacionals són infinites. I en quant a això que em preguntaves dels avantatges, doncs ens estalviem, primer de tot, la part d'haver de buscar inspiració, perquè arribes a la nostra web o a la nostra app i ja trobes allí com totes les idees. Però a banda t'estalvies, doncs, tot el temps d'haver d'anar a buscar un vol per separat, veure quines activitats farem, quantes nits fem en cada destí. Nosaltres ja venem a algunes ofertes internacionals, ja són com un circuit que a vegades t'inclouen fins i tot el guia, és a dir, que realment a nivell de també gestió i organització es simplifica moltíssim. I bueno, el preu, clar, això ja ho sap Raquel, això, que nosaltres sempre garantim el millor preu, així que...
0: Això ho tinc claríssim, que teniu els millors preus. I si haguessis de quedar-te amb un únic imprescindible aquest estiu, per exemple, les principals diferències o avantatges entre Buscaunxollo o altres portals de viatges, quines serien?
3: Doncs una de les avantatges seria el preu, com ja havíem comentat, però després, i no menys important, la nostra atenció al client. Nosaltres a buscaunxollo.com estem disponibles les 24 hores del dia, tots els dies de la setmana, així que ja us aneu en un hotel amb tobogans, amb tot inclòs, o a l'altra punta del món, si teniu algun problema, nosaltres estem aquí per escoltar-vos i per ajudar-vos, així que a banda del preu, que no ho és tot, estem al vostre costat.
0: Doncs ja ho sabeu, www.buscaunxollo.com, on tenim les millors opcions per viatjar al millor preu. I Marta, esperem dissabte vinent perquè ens portis noves propostes.
3: I tant.
2: Cap de setmana.
4: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.

Arriba un nou cap de setmana i Catalunya es torna a omplir de cultura, festa i activitats per tots els públics. Comencem a Montblanc amb el Festival Àuria, una proposta que combina música, espectacles i activitats en un entorn únic. Tres dies de concerts, cultura i per gaudir de la primavera amb bon ambient i grans actuacions. I atenció, perquè a Barcelona la ciutat vibra amb gran Price Vinyl Fest, el Vinyl Fest, la festa del disc de Sant Antoni, col·leccionisme, vinils, música i ambient per tots els melòmans que busquen tresors sonors i molta bona vibra o bona energia. També a la capital continuen les propostes del cap de setmana amb activitats culturals i festives repartides per diferents espais de la ciutat, tallers, espectacles i cultura urbana omplen els carrers i equipaments amb activitats gratuïtes i per totes les edats i tots els gustos. I atenció, perquè a tot Catalunya també arriben propostes vinculades a l'inici de l'estiu amb festivals, concerts i fires locals, un cap de setmana perfecte per sortir i descobrir nous espais i gaudir del bon temps i de la vida del carrer, sobretot. I recordeu també que a Calella s'aproxima el NEC Festival, que si encara no teniu les entrades, us heu d'afanyar perquè s'estan venent totes. Així que ja ho saps, aquest 13 i 14 de juny Catalunya no s'atura, triaplà, surt de casa i viu el cap de setmana com toca, amb festa, cultura i bon ambient arreu del territori.

0: escoltant Cap de Setmana
1: amb Raquel Camins.
0: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
2: De dilluns a divendres.
3: Tengo tanto que decirte.
4: Te quiero un montón.
3: ¿Has estado enamorada en algún momento? Nothing more than feeling. Hablaré con un amigo.
5: Hablas con un amigo.
6: Luis Rodríguez.
7: Trying to forget.
8: Un programa de confidencias.
3: Cuando una persona se siente atrapada, ¿qué puede hacer? Feelings of
2: the flow. A las matinadas de COPE Catalunya parlarás amb un amic. Luis Rodríguez.
9: Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat. Tu em vas tirar la canya, jo la vaig agafar.
10: Acomiadem el programa d'avui amb la cançó Tàndem de Tiets, un himne d'estiu i també festiu. Amistat, bon ambient i la marca dels Tiets s'ha convertit en una de les cançons més corejades en els seus concerts. Escoltant-la, desitjo que acabis de passar molt bon dissabte, bon cap de setmana, i et deixo amb el butlletí informatiu de les 12 i el programa Converses. Amb tu, una amiga, Raquel Camins, un autèntic plaer, com sempre, ser amb tu, i dissabte vinent hi tornem, t'hi espero.

0: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
1: Vine a Callesa, concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
2: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
3: ¡Claro que sí!
2: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
4: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
2: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
5: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
2: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
6: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
2: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
7: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat ara també al teu mòbil.
8: El filet de vedella, un entrecot o fins i tot una simple hamburguesa van pel camí de convertir-se en productes de luxe.
7: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
8: L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya està alertant d'un repunt d'estafes a través d'ofertes de feina.
7: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra. COPE Lleida.
9: 97.4 FM.